Arrivederci.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Salud.
1: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: alıyorlar. Sensen bunlar.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

0: pigeon.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: Vull saber-ho, vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
0: La casa azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Què penses que em passa?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

power.

Un placer.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Ahí.
1: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.
2: Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts aquí en el dissabtes a la ràdio, aquest espai musical de Ràdio Artades de fa molt, molt de temps. 39 anys, ni més ni manco. Estem ja a 27 de juny. I com heu passat aquesta setmana de calor? Mare meva, com ha començat l'estiu enguany. De quina manera més forta i difícil de passar. Espero que mos refresquem amb aquesta música que tenim preparada avui, que heu cercat vosaltres mateixos, és a dir, els artistes que interpretaran la música, perquè avui el programa va del duos i del trios dels artistes musicals que hem elegit. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos. Estarem vosaltres fins aproximadament les 12:30, és a dir, 3 hores de cançons. Benvinguts, aquí comença Dissabtes a la Ràdio.

I abans de començar vos faig el petit pròleg de lo que serà aquest programa d'avui dels artistes, en aquest cas, no de les cançons. Seran els duos i els trios els protagonistes, òbviament cantaran cançons. He de dir que només heu coincidit en dos d'ells, en tenim moltíssims. Només heu coincidit en Azúcar Moreno, amb Azúcar Moreno, les germanes, i en los tres sudamericanos. Per tant, com que dues persones han demanat aquest mateix artista, o aquest duo i aquest trio, en aquesta ocasió, les escoltarem dues vegades a lo llarg d'aquest dematí. Ara sí, anem a començar el programa amb aquesta temàtica d'avui dels duos i dels trios de la música.

Idò, i avui començam amb una parella, amb un duo, que a més era matrimoni en la vida real. Eren israelis i s'anomenaven Esther i Abi Ofarim. Les mos ha sol·licitat en Miquel Campaner, que encetaràs programa en el dia d'avui. Bon dia, Miquel, com estàs? Mos dona l'oportunitat de recordar aquest duo que feien folk, que feien pop, o de lo que se denomina Schlager, perquè varen tenir molt d'èxit a Alemanya, especialment. Varen estar de la dècada dels 60, o fins al 69, sí. Ells varen tenir bastant d'èxit europeus, cançons com One More Dance, Morning of My Life, o aquesta que escoltarem de l'any 68, que aquí a Espanya també va ser bastant popular. Cinderella Rockefeller. Ells són Esther i Abi Ofarim, que de nom real tenien Esther Sayed i Abraham Reichstadt. Eren, com he dit abans, matrimoni.

I seguirem ara amb un trio que mos ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Un trio de color suec que se diuen Afrodite. Són ON, perquè ja cadascú s'ha retirat de la formació i actuen en solitari, Gladys del Pilar, Blossom Titon i Caio Checoni. Varen guanyar el Melody Festival en 2002 i varen representar Suècia en el Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó, Never Let You Go. Varen quedar a la posició número 8 en el Festival d'Eurovisió de 2002, que per Espanya, si tots recordeu, cantava Na Rosa. Anem amb Afrodite.

Mos alegra la participació d'en Juan Severiano des de Canàries, que novament està amb nosaltres després d'una llarga temporada. Com estàs, Juan? En Juan també m'haurà dit els tres noms avui. És facilíssim, tres noms de duos o trios, no cançons. Ara en tenim un altre, un duo femení espanyol que estava format per na Marília Andrés i na Marta Botía en el 96. Se deien Ella Baila Sola. I varen estar fins al 2001. Després se varen retirar i varen retornar i varen fer canvis nous i al final es varen separar i na Marta Botía va cantar en solitari. Posarem una de les seves cançons més conegudes. Estem en el 96, l'àlbum de Ella Baila Sola, el seu estrena artístic i discogràfic amb aquest tema, Amores de Barra.

I avui hem de dir que d'aquest programa dels dissabtes a la ràdio tenim de tot. Tenim música internacional, molta música espanyola, tenim pop, tenim rock, tenim música d'Eurovisió, tenim infantil, tenim temes i grups graciosos, etc. Un duo llegendari també, mundialment conegut, on anem als Estats Units, en Simon i Garfunkel, aquest grup de folk rock que estava format per Paul Simon i en Arthur Garfunkel. Varen debutar en el 57 de jovenets, de nins, ja actuaven junts com a Tom i Jerry a l'escola. Varen estar actius 57 fins al 70 i després van tenir qualque reunió parcial. El tema, o el grup més ben dit, l'ha demanat el duo en Bernat Dito des de Ciutat. Bon dia, Bernat, com estàs? I nosaltres hem elegit aquesta cançó. Preciós tema, The Sound of Silence, els sons del silenci que va composar en Paul Simon i que va sortir l'any 1965.

Mos trobam ara en Maria Luisa Fernández, que feia temps que també no estava amb nosaltres, feia un parell de setmanes. Maria Luisa, gràcies per estar aquí. Avui m'haurà dit també els tres artistes i començarem amb un canvi d'estil. M'on anem a escoltar a un trio que actualment són un duo, però les escoltarem encara com a trio. Són Camela, aquest grup musical de l'estil denominat com a tecno-rumba dels anys 90, que eren en Dionisio Martín Lobato, María de los Ángeles Muñoz i Miguel Ángel Cabrera, que després va deixar el grup, ara s'han quedat només en Dionisio i en María de los Ángeles. Fan aquest tecno-rumba. Nosaltres hem elegit una cançó del 2004, és una de les seves exitoses, perquè n'han tingut un bon grapat que tothom recorda, aquesta de personal record nostre, valgui la redundància. Cuando zarpa el amor, són Camela, com a trio encara.

0: I tenim ja una participant de Viva Veu, com cada setmana, és la Magdalena Gili. Molt bon dia, Magdalena, què tal? Com estàs?
1: Hola, Miquel, bon dia. T'envio un saludo a tu, a tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré, bueno, els grupos, los mismos, Pimpinela i Pecos. Bueno, espero que passeu tots un bon cap de setmana i fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies per estar amb nosaltres. Anem a recordar aquest trio popularíssim que se diuen Los Mismos. Eren de Valladolid i varen començar anomenant-se Los Jolis. La cantant és Nelena Vázquez Minguela, Elena Bianco, eren Antonio Pérez i en Benjamín Santos. Ara ja tenen un altre membre, varen sofrir un canvi. Los Mismos tenen aquesta cançó que l'han d'escoltar, la cançó més popular de la seva participació en el Festival de Mallorca, en el Festival número 5, un tema de Ricardo Cerato, el famós Puente, que estic segur que tothom avui en dia se'n recordi, és una d'aquestes cançons més populars, jo crec que també és història de fer karaokes. El Puente de Los Mismos, que no va guanyar, però sí va ser una de les cançons d'aquell estiu. Estem en el 68, novament.

0: Arriba el torn de saludar en Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Moltes gràcies per tornar a estar aquí. La selecció d'en Fernando comença amb aquest duo que faran els germans Muñoz Calvo, en David i en José Manuel Muñoz Calvo, que fan rumba catalana i que són Estopa, formats a la ciutat de Cornellà de Llobregat l'any 1999. Fan rumba catalana, flamenc o pop rock. Estan evidentment encara presents damunt dels escenaris. Hem elegit un tema de 2001, Partiendo la Pana, que va ser número 1 a Espanya a partir del 15 de desembre durant una setmana. El son és Topa.
1: Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellà en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué.

Arriba el torn de saludar a Anna Maria Mestre. Què tal, Maria? Com estàs? Benvinguda. Anna Maria també m'ho ha dit tres noms, en aquest cas seran artistes o duos o trios estrangers. I començarem amb una banda de rock britànica formada a Teignmouth, Devon, Anglaterra, a l'any 1994, que fan rock alternatiu, rock progressiu, rock especial, electrònica, etc. Són en Matt Bellamy, en Chris Wolstenholm i en Dominic Howard. Se coneixen com a Moose. Aquesta formació fa un tema, és la cançó que a mi me crida més l'atenció d'ells, que la van treure en el 2007, una cançó d'un ritme ascendent, bastant romàntica i optimista, i que quasi envia un missatge irrealista que diu podem fer qualsevol cosa, podem fer qualsevol cosa, tenim el poder. El títol és Invincible. Muse.

Emilio Cartagena, viva Elche. Com estàs, Emilio? Gràcies per també estar amb nosaltres una setmana més. Mo anirem amb música infantil, perquè tenim de tot, com vos he dit abans, en aquest espai d'avui, de duos o trios. Ara ve un altre duo que formaven Enrique del Pozo i Nana Anguita, i se deien Enrique i Ana, aquest duo musical fundat en el 77 a Madrid i que van estar fins al 83, van tenir una barbaritat d'èxits, estaven a tots els programes musicals de televisió espanyola, moltíssims programes varen fer. La cançó que triam és una de les seves cançons més famoses, que va sortir dins l'àlbum Les aventures d'Enrique i Ana. La cançó és aquesta, La gallina cocoa.

0: Hola, amigues i amigos del programa Els dissabtes a la ràdio de Ràdio Artà. Os habla Delfín Fernández, baterista de Los Salvajes y uno de sus miembros fundadores. Me hace mucha ilusión enviaros desde Barcelona un afectuoso saludo y felicitar a Miguel Mestre por su magnífica labor al frente de este programa. Todos y hasta pronto.
1: Josu, este chico parece un león. Si llevo el pelo largo,
2: también lo llevo rey. Saludem en Andy. Com estàs, Andy? Bon dia. Moltes gràcies per tornar a estar amb nosaltres, com sempre, aquesta setmana també. Gràcies. Andy m'ho ha dit tres noms. Un d'ells, aquest, d'aquesta banda llegendària seva, una de les seves preferides, Rush, banda del Canadà, de rock progressiu, format en el 68 a Toronto. I hem de dir que la banda, que va començar amb una altra formació, va substituir el baterista original abans de la seva primera gira pels Estats Units, li deien Ross Rutsey, i al final se van quedar amb aquest tres definitiu a partir de la dècada, a partir del 77, i són el cantant Geddy Lee, el guitarrista Ali Lifeson i el baterista i lletrista Neil Peart. Bueno, hem de dir que en Geddy Lee també és baixista i teclista. Rush van gravar aquesta cançó, que és una de les seves cançons més exitoses que nosaltres hem triat per aquest espai del dia d'avui, que se titula Tom Sawyer, un tema que du el nom del famós personatge de Mark Twain i que varen gravar l'any 1981.

0: És un altre de les veus que coneixeu, perquè cada setmana està amb nosaltres, Nabel Ginard. Molt bon dia, Bel. Benvinguda.
1: Miquel, te xerriu pas malament perquè tinc un pat d'angines, però vamos, ja estic bé. Mira, tinc CNT, llavors tinc els sud-americanos, crec que no l'han dit, en Juan y en Junior, i ja està. Ja està, no? Ja no tinc ni més. TNT, els sud-americanos i Juan y en Junior. Val, vinga, bon programa, vagi bé, dissabte, adéu.
0: Moltes gràcies, Bel, que tinguis un molt bon cap de setmana. Començarem amb un d'aquests noms que mos acabes de dir i ho feim amb un dels grups més antics de la música, com eren los TNT, un trio vocal, instrumental, pioners del pop rock en castellà, que venien de La Paz, d'Uruguai, però tenien ascendència italiana. Eren tres germans, en Toni, en Nelly i en Tim, croato. Varen debutar en el 53 i van estar fins al 66. Feien pop, rock, rock and roll. Fins i tot varen venir a l'any 62 i se varen establir a Espanya i varen aconseguir representar a Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 1964 amb un tema de Nefina de Calderón que se deia Caracola, que va quedar a la posició 12 només amb un vot. Però se varen presentar com a Tim, Nelly i Toni, en vez de TNT, que són les inicials del seu nom. Gràcies, Bel, per estar amb nosaltres. Anem a l'any 1960, s'estrena discogràfica de TNT.

Saludem ara na Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, què tal? Com estàs? Na Margalida també mos ha seleccionat els seus corresponents duos i trios. M'ho ha dit dos estrangers i un espanyol, que és el primer que posarem. I se tracta de OBK, aquest grup de música electrònica format en el 91 per Jordi Sánchez i en Miguel Ángel Arjona, formats concretament a Barcelona. Encara ara actuen. Hem elegit un tema, una de les seves cançons més exitoses, que va sortir dues vegades, un pic en el 91, dins un àlbum que se deia Malo Sueño, però després va tornar a sortir ja com a nom propi de la cançó Històries d'amor, que va ser número 1 a Espanya, per cert, en el 92, durant una setmana a partir del 19 de setembre. OBK.

Tornant a saludar en Bernat, dit que viu a ciutat i te tenim preparat, Bernat, ja la teva segona selecció. En aquest cas és un duo popularíssim, un dels duos, si no és que més popular de la música espanyola, que eren el duo Dinàmico, de llegendària trajectòria, com no. Varen debutar en el 58, Manuel de la Calva, Ramon Arcusa. Difícil triar un tema, però mos han decantat amb aquesta una de les seves primeres cançons i més populars. Estem a l'any 60 i aquest 15 anys tiene mi amor.

0: És na Juanita Ginart, l'amiga que també participa de Viva Veu cada setmana, a la qual rebem ara a continuació. Bon dia, Juanita, què tal? Com estàs?
1: Bones tardes, Miquel. Quina colorada que mos feva. Mare meva, no sé si aguantarem aquest estiu. És horrorós, això. No us aguanto de cap preu. Però bé, ha de veure un estiu un hivern. Jo, si bé, m'encanta. Ara, l'estiu no és que no puc, en la meva ànima. Bé, deixarem la calor i anirem cap a les cançons. Bé, en primer lloc, te vull saludar a tu, a la teva germana, a la Maria i a la Catalina Carbona, a la tia Maria de la Carretó, a la Mari Paz i a les meves amigues. Ara te diré les cançons. O les cançons, no, els cantants. El Bano i Romina Power. Il Volo i los tres sud-americanos. Bé, també vull saludar demà. Demà, o oh, demà, Sant Joan, bé, vull felicitar el meu nebot Joan, a la meva padrineta, que és Juanita, a l'excusi del vice, que és Juanito, i en general tots els Joan, Joanes i Juanites, que tinguem un bon dia i que no faci tanta de calor. Adeu i fins la setmana que ve. Passeu bona setmana a tots. Ai, no, la setmana que ve, el que és la setmana, ja de bastant festa. Els colònies en Sant Pere, que tinguin unes bones festes i salut. Ai, Miquel, que ha fet un descull molt gros. He saludat tots els Joans, les Juanites de la família i he deixat el meu estimat germà. Perdona, germà meu, te felicito que demà passis un dia molt bo, en salut i amb alegria, i molts anys, i salut per tots. Adeu.
0: Moltes, moltes gràcies, Juanita. Gràcies. Molts anys per tu també en retras. I molts anys ha quedat clar a tots els Joans i Joanes que han passat aquesta festa, aquesta setmana. I també molts anys en Esperes, Paus, que també fan la festa el proper dia 29. I molts anys en Escoloniers per les seves festes patronals. Queda dit. D'acord, Juanita? Moltíssimes gràcies. Bé, bueno, i de començarem amb un d'aquests tres noms que mos has dit i ho fem amb un dels dos artistes o trios o duos que han estat demanat per dues persones. Nabel Ginart també s'ha recordat de los tres sudamericanos i després, més endavant, Bel, te dedicarem també una cançó d'aquest grup, d'aquest trio. Ara va per na Juanita en principi, naturalment va per tots, però na Juanita també els ha anomenat, si han de dir que los tres sudamericanos eren aquest trio de Paraguai format en el 59, Alma María Baesque, en Johnny Torales i en Castro Darío. Na Alma María Baez, que ens mos va deixar per desgràcia l'any passat. No, l'any passat no, aquest mateix any, el 31 de gener d'enguany a l'edat de 89 anys. Varen gravar infinitat de temes, hem elegit com a primera opció per escoltar-los en el dia d'avui, ja que els ha demanat na Juanita aquesta famosa cartagenera que varen llançar l'any 1965.

Y ahora saludamos nuevamente en Juan Severiano desde Canarias. Buenos días, Juan, y felicidades. Ell també ha fet festa aquesta setmana. I escoltarem precisament els altres artistes que han estat demanats per dues persones. Per Emilio Cartagena, que més endavant, Emilio, te posarem el tema, però ara aquesta cançó va especialment dedicada per tu, per en Juan, i per tots vosaltres, òbviament. I se tracta d'Azúcar Moreno, aquest duo espanyol femení format per les germanes Encarna i Toñi Salazar de Badajoz. Fan rock, balada, música llatina, rhythm and blues, etc. Van debutar en el 83 i se van retirar el 2007 variades. Després varen retornar per la sort dels seus fans. Són també germanes de Los Chunguitos. Anem amb Azúcar Moreno, la primera cançó que escoltarem en el dia d'avui d'aquest duo, que juntament amb els tres sud-americanos són els dos únics noms que surten repetits avui. I doncs escoltarem a ses Azúcar Moreno en la cançó que varen representar a Televisió Espanyola i Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 1990, que es va celebrar a Jugoslàvia. L'antiga Jugoslàvia, que ara és Croàcia, a Zagreb concretament, varen quedar a la posició número 5 amb una de les seves cançons exitoses. Va agradar molt aquest tema i vos puc assegurar que sona sempre a el que se denomina l'Euroclub a les diferents ciutats, allà on se celebra cada any el Festival d'Eurovisió, perquè ve comprovat en persona a molt de llocs. Azúcar Moreno, Bandido.

Gent que no ho sàpiga, la manera de participar en aquest programa del dissabte a la ràdio és via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginard, per un missatge privat, si és possible, o si no, directament en el muro d'aquesta xarxa social. Podeu enviar fins a 3 cançons per persona, amb una participau, dues millor i 3 es estopen, no podeu superar aquesta xifra. Això sí, les mou de fer arribar, per favor, abans de dimecres. També, si voleu, podeu enviar els vostres personals missatges d'àudio i així la gent vos escolta. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no vulgui enviar àudio i me vegi pel carrer, per lo que sigui, que no pugui participar, basta que me digui: Miquel, jo t'escolt, me cercaràs una cançó, vos cercarem una cançó, o si la sabeu la mereix, del tema que aquesta setmana ocupa. D'acord? Moltes gràcies.

I ara, Mitzvot, volia anunciar que la setmana que ve serà el darrer programa de participació abans de les vacances d'estiu. Sí, sí, sí, mon anirem a descansar. Jo hi seré, toca amb fusta, cada setmana en programes una miqueta més curtet, però amb bona música per acompanyar-vos al llarg dels mesos de juliol i agost. I com és habitual, retornem després de la fira, que és el setembre. D'acord?

I ara volem saludar en Pep, que també participa aquesta setmana des de Palma. Bon dia, Pep, com estàs? I fins ara no t'havien nomenat. En Pep també m'ho ha dit els seus corresponents, duos i trios. I començarem amb aquest darrers, amb un trio català que estava format per n'Alicia Granados, nascuda a Manresa, que va tenir una etapa infantil en solitari, que va guanyar fins i tot el Festival de Benidorm ben joveneta, l'any 66, amb una cançó que es deia Nocturno. Després va cantar en solitari i després se va retirar, però varen formar en els 70 aquesta formació que no ve dir, que se deien Alicia i Nubes Grises, i que varen tenir molt d'èxit a dins la discografia espanyola, juntament amb en Jaime Martín i en Antonio Bernal, de Barcelona. Posarem un tema que és una de les cançons més exitoses d'aquesta formació, que en dedica després n'Alicia. Un parell d'anys després va deixar el grup i se va dedicar a estudiar medicina, i avui en dia és una reconeguda doctora, pneumòloga. Anem, però, amb aquest èxit que volem posar per en Pep i per tots vosaltres, Alicia i Nubes Grises, una cançó molt sensual, Hombre y Mujer.

El segon nom artístic, en aquest cas un duo, com us ha demanat en Miquel Campanet, des de Sant Enllaça, bon dia una altra vegada, Miquel, les han posat poquíssimes aquest programa del dissabtes a la ràdio, perquè van gravar poquets discs i se trata d'un duo que se deia Duo Ryan i que estava format en els mitjans anys 60 per Barry Safferson, que és el nom artístic de Barry Ryan, un artista que en solitari va tenir grans èxits. La més recordada cançó d'ell és aquella famosa Eloise, que va ser número 1 molt de països i que després, anys, molt d'any després, va gravar Tino Casal. Supos que vos record. Per cert, en Barry Ryan mos va deixar en el 2021 l'edat de 72 anys. Però ell va començar amb el seu germà Paul i se deien Duo Ryan, que el germà és el compositor, un talentós compositor, i van tenir un parell d'èxits des de la dècada del 60, primer 60, fins que després, en el 68, en Paul se va dedicar a cantar ja en solitari. Ell havien debutat en el 64. Posarem un tema per en Miquel, en aquest cas, que se titula Keep It Out of Sight, que pot traduir-se com a Manteniu fora de la vista. Ells són Paul i Barry Ryan, Duo Ryan.

Aquesta era la música del duo Ryan i, evidentment, la persona que se va dedicar a cantar en solitari era en Barry, no en Paul, com he dit, però Rob Barry, Ryan, que va tenir un grapat d'èxits després de deixar la formació. No sé què tiene.

Eren el duo Ryan Paul i Barry Ryan. I doncs, si eren germans, ara tenim un altre duo que també són germans, en aquest cas formats per un jove i una lota, i que se diuen Pimpinela, conegudíssims artistes argentins format pels germans Lucía i Joaquín Galán. Varen debutar en el 81 i fan pop, balada, ranxera, pop-rock, fins i tot flamenc. Pimpinela estan aquí perquè en Magdalena Gili, bon dia una altra vegada, Magdalena s'ha recordat d'ells i els ha triats per aquest espai. Tema del 84 que he elegit, és una de les seves cançons més famoses, perquè en dedica Pimpinela actuaven com si fos parella, que se pareava de molts escenaris, se reconciliaven, no com a germans, sempre hi havia aquesta condició, feien com una espècie de performance damunt dels escenaris de bregues, de bromes. Olvídame i pega la vuelta que varen composar els propis Pimpinela, estem en el 84.

Seguim avançant en aquest programa de duos i de trios i ho fem amb un altre duo. Després he de comptar a veure qui és qui ha guanyat en aquesta selecció vostra. Ara volen tornar a saludar en Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Perquè en Fernando ha demanat aquest duo, famosíssim duo espanyol, que se diuen Amaral. Na Eva Amaral i en Juan Aguirre. De Saragossa fan folk, rock, rock, por rock, rock alternatiu. Varen debutar en el 92, han tingut un bon grapat de números 1 a la història de la música espanyola. I aquesta que escoltarem és una de les seves cançons més populars que jo he elegit. Va ser número 1 en el 2005, del 6 d'agost fins al 27 d'agost. I el títol no podria ser més indicat, Días de Verano.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si acabeu de posar aquesta emissora, vos direm que Ràdio Artà i que, clar, que sí, estava escoltant el programa dissabtes a la ràdio, aquest veterà programa de música, musical monogràfic, que fa 39 anys que surt per aquesta emissora, gràcies a vosaltres. Avui l'espai està tractant dels temes duos o trios de la música.

El darrer tema que ens ha acompanyat en aquest programa d'avui del duos i del trio era una banda britànica que se deien Eurythmics. Eren un duo de synth-pop format per Nanny Lennox, que era la cantant, i David A. Stewart, que era el compositor. Varen estar actius del 80 al 90, se varen retirar 9 anys, varen tornar a seguir en diferents entrades. Nanny Lennox canta en solitari, molt popular. Formats a Londres, Inglaterra, tema del 83, Sweet Dreams, una targeta de presentació d'aquesta banda que feien synth-pop o dance-rock i que se titulava Sweet Dreams, com he dit abans, i que havia demanat na Maria Mestre. Bon dia, Maria, com estàs? Era la seva segona opció, Eurythmics, amb aquests dolços somnis. Seguim, on anem ara? En Nandi, segona cançó que ha demanat Nandi. Bon dia, segona cançó, no, segon grup. I hem de dir que és aquesta formació d'Euskaldun que varen a ser Gatibu, aquest grup de rock format a Guernica en 2000 i retirats en el 2025. Tot i que varen començar a ser en 4, per la mort de Miquel Caballero se varen quedar ja en trio, que són els que sempre donaven la cara damunt dels escenaris i que surten a les seves biografies. Són com a trio, tot i que els acompanyen altres músics damunt en les seves actuacions. Són Nàlex Sarduy, Aymar Arejita i Gaizka Salazar. El tema va sortir l'any 2014, la cançó que hem triat nosaltres, Euritan Dansan Gatibu.

I ara Mitch Vos volia anunciar que la setmana que ve serà el darrer programa de participació abans de les vacances d'estiu. Sí, sí, sí, mon anirem a descansar. Jo hi seré, toquen fusta, cada setmana en programes una miqueta més curtet, però amb bona música per acompanyar-vos al llarg dels mesos de juliol i agost. I com és habitual, retornem després de la fira, que és el setembre. D'acord?

El proper programa, que serà, com us he dit abans, la despedida abans de ser vacances, el vos deixaré fàcil, senzill, en tots aquests conceptes que els han fet individuals, però ara els ajuntarem a tots. Atenció. Títol de cançons que continguin la paraula platja, arena, calor, estiu, vacances o sol. És super senzill.

0: El segon nom que ha suggerit en Juanita Ginart, bon dia una altra vegada, Juanita, mos du Capitalia, mos trobam amb un altre duo que a part de ser duo artístic eren matrimoni i són Albano Romina Power. Aquest duo italià de pop romàntics formats en el 75 per n'Albano Carrisi i na Romina Francesca Power, d'origen dels Estats Units, filla del actor, mític actor Tyrone Power. Van estar actius del 75 al 99, després diferents problemes personals, la desaparició de la seva filla, se varen separar, però varen retornar en el 2013 i ara actuen de tant en tant. Van representar Itàlia en el Festival d'Eurovisió dues vegades, en el 76 i en el 85. La cançó, però, que han triat per aquest programa és una de les seves més exitoses aquí a Espanya, estem en el 82, Felicidad, que va ser número 1 durant una setmana aquí, en el nostre país, concretament, en el mes d'agost, del 14 al 21 d'agost, número 1 Espanya, Felicidad, d'Albano Romina Power.
1: Felicidad es un

Tornem a Sabadell, allà viu en Javier Valenzuela. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? En Javi mos ha demanat la música disco de Silver Convention, un grup de música disco alemana format a l'any 70 a Múnich i que originalment se deien Silver Bear Convention, després se van quedar en Silver Convention. Eren Linda Thompson, Penny McLean i Ramona Wolf. De Penny McLean després se va dedicar a cantar a solitari, en solitari. Van tenir bons èxits, varen debutar en Save Me i després varen seguir amb un número 1 als Estats Units, Fly Robin Fly, que va ser número 1 l'any 1975, durant 3 setmanes en aquell mercat tan difícil i que les va valer per guanyar el Premi Grammy a la millor cançó. Fly Robin Fly, que serà la cançó que escoltarem. En el 77, curiosament, va representar Alemanya en el Festival d'Eurovisió, però no varen passar de la posició número 8 amb un tema que se titulava Telegram. Silver Convention.

Tornant a saludar a Margalida Sobreda, què tal? Com estàs, Margalida? El seu segon nom d'aquest llistat de trios o duos està ara de la mà o de la música de The Police, una banda britànica de rock formats a Londres en el 77 que feia new wave, post-rock, reggae rock, up punk. Eren Andy Summers, Stewart Copeland i Sting. Aquest grup va tenir un gran èxit amb aquesta cançó que va ser ni més ni manca número 1 als Estats Units durant 8 setmanes. Estem en el 83. És la cançó que nosaltres hem triat, Every Breath You Take, Cada vegada que respires, i hem de dir que aquesta cançó també va ser número 1 a Espanya aquest any 83 durant una setmana a partir del 13 d'agost. La cançó, a més, va guanyar el Grammy de l'edició de l'any 84 com a la millor cançó de l'any, i The Police va guanyar el premi de la millor interpretació pop d'un duo o grup també aquest any. Anem en The Police.

Les hem escoltat ja fa una estona, se tracta de ses Azúcar Moreno, però han decidit posar-les dues vegades, al igual que los tres sudamericanos que vendran d'aquí una estona, perquè han estat demanat per diferents amics i avui les volem escoltar doble. En aquest cas, ses germanes Salazar, n'Encarna i n'Antoñi Salazar, que ja hem escoltat amb aquell tema eurovisiu Bandido,

del 90, voltarem ara 6 anys i morirem amb aquest tema que ha demanat n'Emilio Cartagena des d'Els. Bon dia una altra vegada, Emilio, com estàs? N'Emilio ha demanat la presència d'Azúcar Moreno. Nosaltres hem triat aquesta cançó que pertany a l'àlbum Esclava de tu piel del 96 amb una bona filosofia que vos recoman. Solo se vive una vez.

I el que vos havia dit abans, ara escoltarem la segona cançó de Los Tres Sudamericanos, que és l'altre nom de duos o trios que han estat demanats per dues persones. En aquest cas és per Nebel Ginard, vol dir una altra vegada Bel. Recordarem en Castro Darío, en Johnny Torales i en Alma Maria Baeskens, la cantant que mos va deixar enguany mateix en el mes de gener. Van estar fincat a Espanya des de primer 60, van gravar infinitat de temes, infinitat de discs a la Casa Belter, fent versions d'èxit d'altres artistes i propis. Los Tres Sudamericanos, que venien de Paraguai, concretament d'Asunción, fan un segon tema en aquest espai en el dia d'avui, que jo he triat, és del 67, i que se titula Pulpa de Tamarindo.

per el darrer programa abans de les vacances, que serà la setmana que ve, atenció, podeu agafar infinitat de paraules que serviran per aquest espai. Atenció, platja, arena, calor, sol, vacances, estiu, festes, begudes refrescants, tabaoles, etc. D'acord? Vacances, i en aquest cas, com que estem a una illa a Mallorca, les farem plageres.

El segon nom elegit per Maria Luisa Fernández. Buenos días, Maria Luisa. És aquest altre duo espanyol, un duo mixte format a Madrid l'any 1990. Bé, en el 89 ja varen començar a actuar, però la fitxa posa del 90 eren Cristina del Valle i Alberto Comesana. Encara ara actuen fent un tipus de música pop i també el que se denomina fusió world music. El tema que en triava sortint en el 92, el títol Estoy por ti. I sembla que no he dit lo principal, el nom d'aquest duo, Amistades Peligrosas. Curiós nom.

el segon nom que ha suggerit en Pep des de Palma. Bon dia una altra vegada, Pep. Mos du novament a Gran Bretanya o Regne Unit, a Leeds, concretament d'allà són Christie, aquest trio formats per Jeff Christie, Vic Elmes i Mike Blakey. Varen debutar l'any 65 i van estar fins al 76. Després se varen retirar 14 anys i actualment tornen a estar en actiu des del 90 fent pop, rock, soft rock, blues rock, etc. Aquesta cançó va ser un èxit internacional, la seva primera d'èxit internacional sortida en el 70. Aquí a Espanya també va ser número 1 el 7 del 7 de novembre d'aquest 70. És la famosíssima Yellow River.

Vos volia tornar a repetir, amics, que la setmana que ve serà el darrer programa de participació vostre abans de les vacances. M'ho anirem 2 mesos de vacances, aquests 2 mesos d'estiu, però no us deixaré. Jo tindré programa cada setmana, confio que les escolteu. Intentaré que sigui divertit amb molt de temes. Fins i tot faré monografies curtetes i posaré temes diversos i temes com els que posam avui en dia. Això sí, vosaltres descansareu. Retornarem, si deu al, el primer dissabte després de la fira, que és el segon diumenge de setembre.

0: Mos han saludat les Bàcara, la nova formació, però hem de dir que les Bàcara originals eren la Maite Mateos, que hem escoltat, juntament per on Maria Mendiola, ja desapareguda, les va descobrir un productor alemany a Canàries mentre actuaven de ballarines per un programa de televisió espanyola i les va contratar i les va llançar des d'Alemanya, des d'Hamburgo, i van tenir uns èxits internacionals amb aquell tema Yes, Sir, I Can Boogie o Sorry, I Am Lady. Aquest tema o aquest duo espanyol estan aquí perquè els ha demanat com el seu tercer nom en Javier Valenzuela. Que tinguis un gran cap de setmana, Javier. Anem amb una de les seves cançons més exitoses de Bàcara, que per cert també varen representar curiosament a Luxemburg en el Festival d'Eurovisió de l'any 78 i varen competir contra el seu compatriota espanyol, en José Vélez, que cantava Bailemos un vals.
1: Ui, here comes that man.

Vos torno a repetir el tema de la setmana que ve, un tema completament obert, volem dedicar l'espai a les vacances, com que estem a Mallorca, volem triar les platges com a lloc més convenient. Atenció, títol de cançons que continguin aquestes paraules, qualsevol. Platja, arena, calor, estiu, vacances, sol, tabela, refreds, xiringuitos i també festes, perquè en aquest mes de juliol i agost és quan hi ha totes les típiques festes i verbenes. També la paraula verbena, si voleu incloure, d'acord? Molt senzill, és el darrer programa abans de les nostres vacances.

I no podien fallar aquest programa de duos o de trios, aquest que acabem d'escoltar, aquest celebèrrim Trio Los Panchos, que també se coneixien així com a Trio Los Panchos, els seus comensos, format pel mexicà Chucho Navarro i Alfredo Gil, i el portorriqueño Hernando Avilés, a l'any 44 es van formar ni més ni manco que a Nova York. Han tingut infinitat de canvis, han desaparegut els seus membres originals, però han seguit cantant boleros. El trio Los Panchos o Los Panchos havien estat suggerit per Bernat Dito com a tercer nom, bon dia una altra vegada, bon cap de setmana Bernat. I han estat aquí fent aquest tema que va composar en Chucho Navarro, una de les seves celebèrrimes cançons, Lo Dudo. Continuem, on anem ara amb un canvi radical d'estil, saludem a Maria Mestre, bon dia una altra vegada Maria, que tinguis bon cap de setmana. Na Maria mos ha suggerit per aquest espai a un trio, una banda de rock dels Estats Units, formats a l'any 1987, que feien grunge, rock alternatiu o punk rock, que se deien Nirvana. Eren en Kurt Cobain, Chris Novoselic i Dave Grohl. En Kurt Cobain, el cantant, va morir jovencíssim, a l'edat de 27 anys, en el 94, per suïcidi, se va pegar un tret. Anem amb una de les cançons més exitoses d'aquesta formació, que va tenir una activitat relativament curta degut a tots aquests problemes anímics. Van estar de 87 al 94 perquè era en Kurt Cobain era una persona molt introvertida i tenia molt de problemes mentals o manco de poder superar moltes coses de la vida que no li anaven bé. El tema se titula Smell Like Teen Spirit, que se tradueix com a falo a esperit adolescent. Aquesta és una cançó que va sortir l'any 1991 i que aquí a Espanya va ser número 1 en el 92 ja, concretament durant una setmana, i també va ser aquest tema número 1 un any més tard, 4 d'abril, Smell Like Teen Spirit, el son Nirvana. I vos vull demanar disculpes perquè tenim una calorassa sort que estem gravant això, que jo que crec que mos fondrem, i això me dificulta molt es pensar en claretat.

El tercer nom que has suggerit de Margalida Sureda, que tinguis un gran cap de setmana, Margalida, és aquest trio format pels germans Jeep, que eren en Barry, Robin i Maureen Jeep, aquests artistes que feien aquell famós falsete, disco rock, pop rock, barroc, bandes sonores, pop psicodèlic, del 58 al 2003, 2009, 2012. Aquesta formació va tenir un grandíssim èxit en el 77 amb aquella famosa pel·lícula de John Travolta, Saturday Night Fever, on hi havia una banda sonora espectacular. Per cert, la cançó Stayin' Alive va ser número 1 a Espanya en el 78 i aquest mateix 78 va ser número 1 aquest tema que jo he elegit durant 2 setmanes, del 29 de juliol fins al 12 d'agost, aquesta Night Fever que feia ballar perquè la febre discotequera la varen dur per tot el món, els Bee Gees, gràcies a aquesta pel·lícula, a la seva música i en John Travolta.

Hi ha d'haver un trio que ha demanat en Fernando Broncano com a tercer nom. Bon cap de setmana, Fernando. Un trio que és dels més exitosos que ha donat la música espanyola. Els popularíssims Mecano. Sí, sí, en Nacho i en José María Cano, juntament amb Nana Torroja, del 81 en el 92. Tecnopop formaven part de la moguda madrilenya, New Romantics, Synthpop, New Wave, Pop Barroc, etc. Varen tenir infinitat de números 1. A l'hora de triar una cançó, ni siquiera sé quina he d'agafar, he triat aquesta, que és una bona història.

Cruz de Navajas, que va sortir en el 86 a dins l'àlbum Entre el Cielo i el Suelo, però també va sortir en senzill i que va ser número 1 a Espanya, també una de les cançons que va ser número 1 a Espanya de Mecano aquest any a partir del 8 de novembre.

I com vos havia dit fa una bona estona, tenim de tot aquest programa, han tingut infantil, han tingut pop, han tingut música disco, han tingut fins i tot techno, però ara jo crec que podem recordar la música humorística de tres germanes que, tot i que semblen eren un trio còmic, que de fet és així, eren grans professionals perquè acompanyaven molt de cantants com a coristes, i se tracta de les Supremes de Móstoles, aquest grup format per na Maria Luisa, per na Susana i per na Maria Victoria Estevez de Móstoles. Les Supremes de Móstoles varen debutar en el 73 dins el món de la música, però varen intentar representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de 2005 i se varen presentar amb aquest tema, Eres un enfermo, que va estar a punt de guanyar. El que passa que varen guanyar les altres germanes andaluses Son de Sol, en aquest cas, i van anar en Brujeria. Anem en el tema de les Supremes de Móstoles, que mos ha demanat, per cert, com a tercer nom, na Maria Luisa Fernández. Feliz fin de semana, Maria Luisa.

tenim més germans en aquesta història musical d'avui del duo o del trios, en aquest cas en so duo Carpenters, que estava format per Richard i Karen Carpenter, formats a Los Angeles a l'any 68, fent pop, soft rock, música contemporània i stylistic adult contemporani, volia dir. La cançó que he elegit és aquesta Top of the World del 73, damunt a la cima del món, que sonarà d'aquí breus instants, però abans tenc que dir que Carpenters varen tenir molt d'èxits als Estats Units i també internacionals. Na Karen va morir jovencíssima a l'edat de 32 anys d'anorèxia nerviosa. Tenia una veu espectacular, m'encantaven, per cert. Els Carpenters estan aquí perquè han estat suggerit per en Pep des de Ciutat com a tercer nom. Bon cap de setmana, Pep. Les escoltam.

0: Vamos a bailar el bingo ahora, sí.
1: Vos don repetir el tema de la setmana que ve, un tema completament obert, volen dedicar l'espai a les vacances i com que estem a Mallorca volen triar les platges com a lloc més convenient. Atenció, títol de cançons que continguin aquestes paraules, qualsevol. Platja, arena, calor, estiu, vacances, sol, tabala, refreds, xiringuitos i també festes, perquè en aquest mes de juliol-agost és quan hi ha totes les típiques festes. I verbenes, també la paraula verbena, si voleu incloure, d'acord? Molt senzill, és el darrer programa abans de les nostres vacances. El tercer nom que mos ha dit en Miquel Campaner, des de ses enllaça, molt bon cap de setmana, Miquel. Mos du l'any 1969, perquè la cançó més popular d'ells i l'hem elegida per representar el seu nom, són Zager i Evans, que va ser aquest duo de música rock de Lincoln a Nebraska de final dels 60 i primers 70. Eren en Danny Zager i en Rick Evans, i que varen tenir aquesta cançó In the Year 2525 en l'any 2525, on cantava el que seria el futur en aquests anys, que ja no en falten tants, quasi, però que també varen gravar el castellà, per cert, Los Beta Mallorquins, amb un altre nom, en l'any 2033, el varen titular els més proper. Anem en el tema del 69, que va ser número a mig món, a Espanya inclosa, concretament, durant dues setmanes, de l'1 al 15 de novembre, Zager i Evans.

tornant a saludar a Magdalena Gili. Magdalena, que tinguis un gran cap de setmana. I a Magdalena mos ha triat un duo, un altre duo de germans, un duo de germans de Madrid, popularíssims, que se diuen Pecos, que estava format per Francisco Javier Herrero Pozo i en Pedro José Herrero Pozo. Escoltarem la cançó que va significar el seu debut. Estem en el 78, es titula Esperanzas, que ni més ni manco varen estar 4 setmanes en el número 1 des del 16 de setembre al 7 d'octubre aquí a Espanya. Hem de dir que després Pecos varen ser produït per Juan Pardo i se varen fartar de tenir èxit i, sobretot, a revitalitzar el que se denominava ses fans, perquè varen tenir infinitat de seguidores. A més, sortien a tots aquells mítics programes d'aplausos un dissabte sí i un altre també. Pecos, any 78, Esperanzas.

El tercer duo que ha demanat Nandi, en aquest cas actuen en solitari, però també actuen conjuntament i fins i tot han gravat un àlbum. I se tracta de la cantant catalana Magali Sare i el guitarrista mallorquí de Manacor concretament i compositor, però afincat a Barcelona, que li diuen Sebastià Gris. Hem elegit un tema per aquests dos artistes que dins aquesta representació de la música catalana, que hem de dir, per cert, que en Magali Sare també és professora de música del Conservatori Superior de Música del Liceu. Anem amb un tema d'aquest duo en aquest espai del dissabtes a la ràdio, que estem ja a la recta final, un espai que segurament me dóna la sensació de que serà una miqueta més llarg de lo habitual i que estem molt acalorats a un estiu terrible que ha començat de manera molt, molt forta. Anem amb el tema A Boy and a Girl, que es pertany en el seu àlbum d'aquest mateix nom.

Tornant a saludar a Juanita Ginar, que tinguis un gran cap de setmana, Juanita. Tercer nom per tu, curiós, Juanita m'ho ha dit dos d'Itàlia i els tres sud-americanos de Paraguai, i ara m'ho he tornat per tant a Itàlia, ja hem escoltat en Albano i en Romina, ara venen Il Volo, un grup italià de crossover clàssics o pop lliri formats en el 2009, que són en Gianluca Ginop, Ignacio Brochetto i Piero Barone. Varen cantar el festival d'Eurovisió en el 2015, després d'haver guanyat el festival de San Remo a Itàlia, van representar Itàlia en aquest festival de 2015 amb aquesta cançó que escoltarem i que varen quedar a la posició número 3, Grande Amore, Il Volo, Grans Veus.

I completant la llista d'en Bels i Nart, molt bon cap de setmana, Bel, amb en Juan i Júnior. En Juan era en Juan Pardo, que havia deixat els Brincos, i en Júnior era en Antonio Morales, que també havia deixat els Brincos, i varen formar aquest duo en el 67. Només van gravat un àlbum, però amb gran cançons, amb elegit aquesta del 68, que és una de les seves cançons i d'un dels títols més representatius de la parella andorinha.

I acabarem aquest programa d'avui en la tercera sugerència d'en Juan Severiano des de Canàries. Feliz fin de semana, Juan. I ho farem amb un duo suec que se deien Rotset. Originaris de Halmstad, feien post-rock i soft-rock. Varen estar de 86 fins al 2019. En el 2019 varen deixar la formació, per desgràcia, perquè la seva cantant, Mari Friedrichson, va morir a l'edat de 61 anys d'un tumor cerebral. Aquesta formació estava en els seus començos per Per Jesse i na Mari Friedrichson. Ara, per cert, ara segueixen actuant amb una nova cantant, que és a dir, la cantant sueca Lena Philipsson, que ha format part ara d'aquesta formació. Anem, però, amb un tema que aquest grup ha tenit bastant d'èxit europeus. Han triat aquesta cançó, It Must Have Been Love, Deve Ser Amor, que va sortir a una exitosa pel·lícula de Julia Roberts i en Richard Gere, aquella Pretty Woman.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui que hem dedicat en els duos i en els trios. Jo crec que ha estat un programa ben completet. Tenc que demanar disculpes perquè en els darrers moments he tingut com una espècie de sensació de calor massa forta que no me permetia seguir avançant d'aquest cop de calor que són perillosos perquè fa un temps terrible, mare meva. L'ho dit, que passeu un gran cap de setmana, protegiu-vos del sol, no sortigueu a les hores punta, si pot ser, especialment si ja sou majoret, com un mateix. Gràcies a tots per col·laborar, gràcies a tots per escoltar, salutacions de Miquel Mestre Ginard, fins la setmana que ve, si Déu vol, adeu.

0: Fins aquí la remissió. Bordejam ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet. A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

decís. Não diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

si hagués nascut dona hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i

si hagués nascut dona hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai el veïnat pogués dir-hi una mica.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit

si hagués nascut dona parlant amb l'espill. Cada dia més vella, cada dia més grassa, veient com s'envolen un a un els fills i sopant tota sola, plors a la cassola, marcits als

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Ja, Julio Olmi.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, i m'ho escoltau des de la cadena de Sant Pere, a través del blog en radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres a Ràdio Horta. Vam acabant ja dijous, concretament a dijous dia 2 de juliol de 2026. En aquest cas, són les 4 i mitja, passen d'alguns minuts ja. I res, avui mos toca parlar, ja sabeu que sempre després del plenari solen passar per aquí els diferents partits polítics representats al nostre ajuntament, i avui és el torn del PI proposta per les Illes, el PI Artà, que ara també han endinsat dins Coalició per Mallorca, i que valoraran aquest plenari i l'activitat municipal, com sempre dic. Així que res, i després també, òbviament, altres notícies i altres coses que anirem comentant al llarg del programa d'avui, que tenim preparat, com sempre, aquí a Ràdio Horta Municipal, en aquest cap vespres a Ràdio Horta. Així que, de moment, donem el sus, benvinguts, comencem. Les punten radiohorta.cat a través d'internet.

0: I bé, i doncs, com veurem, avui comptem amb els representants del PI, Proposta per les Illes, el PI Artam, ara també amb aquesta coalició per Mallorca, com són en Marintònia i en Manolo Rocha, Marintònia Sureda i Manolo Rocha, que tornen a estar aquí en aquests estudis de Ràdio Artam Municipal. Benvinguts a tots dos de nou aquí a Ràdio Artam.
1: Gràcies per convidar-nos una vegada més.
2: Bones tardes i gràcies a tothom.
0: I doncs, bé, com sempre, començàvem fent repàs d'aquest plenari, en aquest cas el plenari ordinari de juny, que tenim, bueno, ara pensava, bé, després sé que el comentant després, perquè pensava també l'extraordinari que se va fer, si voleu, o voleu
1: Com
0: començar
1: vulguis.
0: també per aquesta, que ara he pensat. Se va fer aquest extraordinari el passat dia 9 de juny, on era per afegir dins l'inventari de béns municipals aquesta compra de la clota, no? Si
1: Sí,
0: no...
1: bé, això va ser perquè la compra de la clota, si ho recordem, va ser amb una subvenció de fons europeus i en la tramitació estàs obligat a que el bé estigui dins els béns de l'Ajuntament, no? I el que havien de fer era posar-li. Per tant, se va haver de fer un ple extraordinari perquè abans de dia 22, crec que era dilluns 22, s'havia d'enviar aquesta documentació a Europa, a l'administració corresponent per enviar-ho a Europa, que era un de... Per això no m'ho havien de deixar de donar la subvenció o no
0: Ja,
1: l'havien de
0: clar, clar,
1: tornar
0: clar.
1: perquè eren de prop d'un milió
0: Clar,
1: d'euros.
0: va, i tant.
1: 900 i pico, crec que, Manolo, se de la compra
2: Sí,
1: de solar,
2: no
1: de
2: sé si tirarem
1: l'aparcament.
2: d'euros,
1: Per tant, són tràmits a l'hora de les subvencions que ens envien dels
0: Ja.
1: fons de Next Generation.
0: Després ja sí que l'ordinari d'aquest passat dilluns, dia 29, dia de Sant Pere, la primera aprovació d'actes, imagino que com sempre poca cosa a comentar. Després el punt número 2 ja sí que feia la referència a l'expedient de contractació de serveis de gestió del Servei Públic d'Atenció a la Primera Infància a l'Ajuntament d'Artà.
1: Val, això és els plecs que han de regir l'escoleta. Bé, dic que l'escoleta Pou de la Lluna d'Artà és una escoleta de 6 aules de 0 a 3 anys i teníem un contracte feta que se va fer una licitació en el seu moment. Ja havia acabat el pla i per tant s'havia de tornar a licitar i això és el que hem fet. Aquesta vegada l'escoleta que tenim una aula d'1 a 3 anys a la colònia de Sant Pere no s'ha posada dins el lot d'aquesta licitació perquè a partir de dia 1 de setembre, com ja vaig explicar en el seu moment, la Conselleria d'Educació ja assumeix l'escoleta 1 a 3 anys Estrella de Mar de la colònia de Sant Pere. Això suposa que la gestió i tot el tema de professorat, etc., ho du ja directament la conselleria, que és una de la llei d'educació, marca que a poc anirà assumint l'etapa 0-3, que és una etapa educativa i que, per tant, és responsable i és que té les competències a la conselleria d'educació. Clar, per abarcar totes les escoletes que hi ha, tant municipals com públiques a nivell de les Illes Balears, ara fan un estudi per veure de quina manera podran anar assumint les escoletes. És un cost molt elevat i s'ha de fer a poc a poc. Sí que és vera que fa uns anys que anem millorant la qualitat del servei de 0-3 i les condicions tant per les famílies com pels ajuntaments, com per les educadores i evidentment per nins van millorant, és una etapa educativa. L'any passat hi va haver una revisió del conveni estatal, allà on les educadores hi ha hagut un increment considerable econòmicament xerrant. Al cap d'un mes, més o manco, d'aquest conveni, d'aquesta revisió del conveni estatal, hi va haver un acord a nivell balear, allà on també hi va haver una puja de sous, d'uns 300-400 euros més mensuals, i per tant, en el còmput general hi pot haver puges importants de 5 o 8.000 euros anuals per a les educadores. La gent pot dir, són molt de dos bets, sí, però són molt de dos bets les educadores de 0-3 anys, les escoletes. És una etapa molt important, no estaven ben pagades i era ben hora que se fes aquesta revisió del conveni i se pagàs així com toquen de pensar que nins és quan tenen fan aquest creixement a nivell cognitiu, etc., més significatiu, allà on les persones que estan amb aquests nins han de tenir molta cura i és molt important. Dit això, que és la part pedagògica, aquesta licitació s'ha sumat 1.900.000 euros i és per 4 anys, amb una possible ampliació d'un any més, on aniríem a uns 2.400.000 euros, i amb aquesta, bueno, amb tot això tenim 9 educadores, 3 mestres i 6 educadores a l'escoleta per 6 aules, i després hi ha una netejadora que també s'assumeix en la licitació, i bé, hi ha una sèrie de condicions que han millorat. Hi havia en les clàusules antigues, la part tècnica, hi havia auxiliars i educadores. Ara hem posat que tots puguin ser educadores perquè quan facin el mes 1 puguin anar girant, per exemple. Com dic, hem augmentat 10 hores, hem posat la neteja dins els plecs, però ara fins ara pagàvem 20 hores d'una netejadora setmanals i ara n'hem posat 30 per la necessitat que hi havia. Hi ha tot aquest increment de sous, així com pertoca en les tables que pertoca, que se varen aprovar. Assumim el personal de la Caloni, que aquestes dues educadores que hi havia a la Caloni estan prorrogades, estan posades dins la nova contracta, per tant, la nova empresa les haurà d'assumir. L'any passat havíem obert per primera vegada la 6a aula d'Artà i això molt va suposar posar un personal que aquesta persona que fa un any que és, aquesta pintura no continuarà, però bueno, si és aquesta. I també el que feim és posar un lot a la Caloni perquè els mesos d'estiu, juliol i agost, hi pugui haver, en aquest cas seria escola d'estiu, però seria escoleta U3 per nens que cursin a la Caloni de Sant Pere. I hem posat que comencin a mitjan juny, és a dir, que hi hagi 2 mesos i mig de dues educadores, perquè hi hagi mig mes allà on els nins puguin tenir, establir una relació amb les educadores que després aniran a partir de dia 1 de juliol. Per tant, això, hi ha una sèrie de millores que hem intentat anar posant en els plecs, bueno, fan que aquesta licitació s'hagi aprovat per unanimitat. Ara s'ha posat en el perfil del contractant, que això se penja a Europa, perquè és un contracte superior, crec, d'un milió d'euros, i per tant s'ha de penjar a Europa. Però bueno, tenim un mes d'exposició i a dins d'aquest mes faran les ofertes, després s'obriran les sobres i se faran les oportunes informes per veure quina empresa és la millor opció. I si tot va bé, si no pot ser dia 1 de setembre, esperen que dins mitjan setembre ara el servei continuarà, perquè tenen una pròrroga forçosa fins que s'acabi o fins que s'executi la nova contracta, però bueno, que tindrem 4 anys més un possible mentre la conselleria fa aquest estudi per anar assumint de manera paulatina les diferents escoletes de les Illes Balears. I això és un poc el resum d'aquest plec.
0: Perfecte. Bé, sí, no sé si Manolo...
2: Ja no puc dir gaire més.
0: Ell és el regidor en aquest cas de Sare.
1: Sí.
2: Ell ho diu tan bé que ja tot el que diguis que pitjor.
0: Home, pitjor no.
1: No, bé, però com a regidora de Sare, com a mestre, i que fa molt d'anys que també... sempre hi ha per millorar, evidentment sempre hi ha per millorar, però nosaltres també tenim unes limitacions. Dir que a veure que la gratuïtat ha fet que aquests 45.000 euros que ens donen cada any per aula m'ha ajudat durant aquests 3 anys que s'ha fet, però ara amb aquesta puja també varen demanar, varen fer una moció en el seu moment a la Conselleria d'Educació perquè ha incrementat la partida que ens dona per gratuïtat per aula, perquè ja que hi ha aquesta puja a nivell educatiu, no sigui l'Ajuntament que hagi d'assumir una vegada més les diferències del cost de lo que suposa aquest contracte.
0: Clar, normal. I supos que ara sí que tocarà a Manolo, en aquest punt tercer, era l'expedient de reconeixement associat de crèdits, juny 2026, aquests office, aquesta sèrie de factures
2: sí,
0: que hi ha cada mes.
2: Sí, explicant cada mes, són factures que s'han de pagar, que estan pressupostades, simplement que per un tema de gestió durant els anys s'han anat pagant d'aquesta manera, i des de que la nova interventora, per tema de llei de contratació, doncs, mos va dir que havien de fer gestionar d'una altra manera, i és el que estem fent i estem regularitzant, però bueno, no afecta res perquè, com dic, estan pressupostades, són partides, factures petites entre la majoria, i són partides que gastem en el dia a dia en gastos corrents. I res.
0: En aquest cas, la independència que se va estendre, que se sol estendre, el PP normalment sol votar a favor, en aquesta ocasió se va estendre.
2: Sí, bueno, se va estendre un poc perquè crec que va dir, va comentar les factures un poc d'aquelles de School Day, de ses, dels viatges i de les dietes que se pagaven a School Day, que ell no acabava de captar o d'entendre, que això estava pressupostat també, entre dins els pressupostos que hi ha de la partida de School Day. Però bueno, aquí ell va tenir com un poc de... diguem, de no estar massa d'acord amb, amb aquest tema, i per això se va estendre.
0: Després, el punt número 4 era la proposta d'envers al compte general de 2025.
2: Sí, els comptes generals el que duen cada any, ja ho van dur comissions, s'han publicat en el BOIP, no ha hagut cap al·legació, per tant, el que diuen la preparació definitiva per dur-lo en el Tribunal de Comptes, i ja està, la gestió de la comptabilitat no és ni bon gastar ni bon deixant de gastar, simplement és la gestió i la feina feta comptable, per tant, se va dur i se va aprovar per majoria i per una manera com és lògic i ja està, simplement.
0: Després el punt 5 i 6 suport que la voldrem comentar junts és aquest canvi, bueno, aquest afegitó del canvi en aquest cas del pla estratègic de subvenció en 2026, modificació número 2 i les bases d'execució.
2: Sí, la primera és l'aplicació en deixar les subvencions, la segona és l'aplicació pressupostària. Sí, això va ser una subvenció de la Creu Roja que anava a destinar, que estava pressupostada unes diferents partides, i el que hem fet ara és turó directament de la partida d'afers socials perquè ells ho gestionen directament. No té més d'això, aquesta partida. Ja dic, estem dues o tres partides incluïdes i s'han decidit dur allà i ells poden tenir més marge de jugar amb aquesta subvenció i estar una partida d'afers socials.
1: Era una subvenció que se donava a la Creu Roja per fer unes tasques que en el seu moment eren necessàries i ara ho faran directament de serveis socials. I per tant...
2: De serveis socials. No té més d'això, no.
0: Perfecte. El punt 7 era una modificació de crèdit 10/2026 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb BRT DG.
2: Sí, això és... Bueno, ara gràcies... sempre vaig dir, he dit aquí, que era molt injust que mos castigassin per fer la feina ben feta, o que jo considero ben feta, de tenir un estalvi gràcies a que han tingut un superàvit durant aquests darrers anys, gràcies a la feina dels tècnics, d'aconseguir subvencions després d'haver fet els pressupostos i aconseguir més ingressos dels pressupostats, gràcies a aquesta tasca de la subvenció, com dic, bueno, i m'havien com a castigat un poc perquè l'any passat utilitzàrem el remanent i va haver, en teoria, un desequilibri pressupostari perquè havien tingut més despeses que ingressos. Ara ha hagut un decret que diu que en els ajuntaments que el desequilibri vengui perquè han utilitzat el seu superàvit no tenen per què ser castigats, per tant, aquell pla econòmic que vàrem aprovar no ha lugar, no l'han de dur a terme, i ara poden seguir utilitzant pues, aquest remanent, aquest superàvit que tenim, mos queda un marge d'aquest superàvit per poder utilitzar, i el que fem és dur pues, les inversions més necessàries, quan són acabar de pagar tota la zona del carrer Pitxol, carrer Figueral, tots aquells carrers que han aixecat, després arreglar el sol del mercat que és ben necessari, que això no lleva que després puguen reclamar a l'empresa que va bé la feina per al que han de fer-ho perquè està en mal estat. Després el projecte d'Espunt Verd, les targetes d'Artacart, una sèrie d'inversions que són molt necessaris i utilitzem aquest dobbes mantenguent la liquidesa necessària a final d'any que per no patir i és el que em duim a provar. Se va aprovar per... se van estendre els independents al·legant que, bueno, que ells potser farien es provar d'una altra manera, ojalà jo sabigués aquesta altra manera, ja els vaig dir que m'ajudin si que venguin a fer-los en joc, que jo m'aniria bé, perquè realment d'un pressupost el que passa és equilibrat les despeses o ingressos, han passat de 12 milions a 16 milions en 4 anys, crec que ha hagut una puja bastant, perquè les despeses sense generar més despeses extraordinàries que no les que tenim habitualment, al revés, han hagut de disminuir amb inversions, perquè, com tothom sap, a nivell de vida ha pujat una barbaritat amb aquests anys, i bueno, el que intentem és equilibrar aquestes despeses amb aquests amb els ingressos, i jo m'he ve justet equilibrar-ho. Com no podem invertir a dur dos vegades inversions per endur la sort, torno a repetir, gràcies als tècnics, tècnics i regidors, evidentment, que han aconseguit aquestes subvencions que no estan previstes inicialment, Pues aquest dos vespre que s'ha aconseguit més d'unció, l'esport amb utilitat després per fer aquestes inversions tan necessàries en el poble.
0: Després, bé, Maritònia, que toca així com he dit abans en Rocha Capolet. Després el punt 8 era la fixació del nou preu o valor de les hores ordinàries per realitzar, que realitza el personal funcionari i el personal laboral al servei de l'Ajuntament d'Horta.
2: Sí, això és una petició que ja fa estona que venia donada pel personal, s'ha anat un parell de meses de negociació i el que s'ha fet és regularitzar des del darrer any que se va fer l'increment d'hores extres en els increments que ha hagut anuals de puges de salaris, pues s'ha fet aquest càlcul i s'ha fet regularitzat en aquest nivell. Com va dir Herbala, pues sí, que és vera que nosaltres el varen dur a Mesa els sindicats, molt sorprenentment, molt varen dir que això no era objecte de negociació. No és que no t'haguessin en contra, sinó que no era objecte de negociació, perquè era una puja que tal, sorprenentment. Bueno, i se va dur a aprovar i simplement el que s'ha fet és regularitzar aquestes hores extres, aquest preu d'hores extres en les diferents pulles de diferents anys. I s'han incorporat una sèrie de puntualitzacions que no hi havia en els funcionaris i tal, perquè tot estigui el més just i compensat possible.
0: Perfecte. I ja després es punt nova i des de informació de resolució de valia i actes de juntes de govern. I després ja sí que es punt 11, aquestes prets i preguntes de l'oposició, independent d'Artà i Partit Popular, o Partit Popular i independent d'Artà, respectivament. No sé si en recordeu alguna en concret que vulgueu comentar, si no, com dic sempre. A nivell de prets i preguntes o si passam ja directament a altres
2: les preguntes en principi van ser la majoria molt semblants, la majoria eren de temes dels carrers, ara dels carrers, de les obres, de les queixes dels carrers, que com és normal quan fas obres sempre hi ha queixes perquè s'han atrasat tant en les obres, que lo normal l'obra pública sol succeir sempre d'un poc els costes que havien tingut cada cosa, els carrers, el punt verd, el que m'ho havia costat. I en general va ser un poc així, no va haver coses molt que cridassin molt d'atenció.
1: No, bueno, són preguntes, bé, jo no record cap que fos significativa de preguntes de control
2: del dia a dia.
1: No sé si tu en recordes alguna.
0: Ara així no m'ho ve cap. Si
1: no, per mort d'això, bueno, perquè de vegades que si posaran un mirall a un lloc, que si com és que hi pot haver una despesa a un lloc. Bueno,
2: sí,
1: no
2: la majoria va ser més per les obres que hem fet, els costes de les obres, per què s'han allargat segons quines obres més de lo que tocava, quan s'havien d'acabar les obres, des carrer. Va ser un poc, quasi tot el tema de preguntes va estar un poc enfocat en aquest sentit.
0: I ja després fora de plenari, altres qüestions, no seguiria un ordre massa lògic, però vaja, tocarem tocar diversos temes. Per exemple, s'ha reobert aquesta, ho diré així, no sé quina paraula s'hauria d'emprar, en tot cas aquesta piscina municipal, amb aquest, diguem-li, nou servei o nova gestió, si més no,
1: sí.
0: que ja durant tot aquest temps havia estat tancada perquè l'Ajuntament, que diguem-li, feia les actuacions necessàries que s'havia hagut de fer, i ara ja es torna a estar reoberta, en aquest cas, amb aquesta nova gestió o subcontrata, si més no.
1: Sí, bé, també ha estat una obra que se va allargar més de lo que inicialment mos pensàvem. Quan varen començar a destapar la coberta, es varen veure que havien de reforçar més l'estructura perquè estem en mal estat, i el que dèiem, que una obra, quan la fas de nou, saps on embesteixes, però quan les reformes i obris, no saps el que te pot trobar. Però a la fi ja s'ha acabat, va sortir una empresa guanyadora, que n'hi va haver un perill que se presentaren, i ara que se gestioni el millor possible, que sigui una gestió que s'atraqui en el ciutadà, que hauràs control per part de l'Ajuntament, però bueno, nosaltres durem el tema del manteniment i la gestió se va licitar, i estem molt contents i esperen que per molt d'anys i que la gent s'animi i torni a començar a anar a la piscina, perquè és veritat que, com dic, s'ha estorbat un poc més de lo que em feien comptes, però bé, si bien està, lo que bien acaba, no? Algo així és. Per tant, si ara ja la tornem a tenir i que està molt bones condicions i aprofita-la, que a més amb aquesta calor, ara s'hi fa bon estar
0: sí,
1: a dins d'aigua.
0: Després un altre tema és que l'Ajuntament d'Horta acorda encarregar un estudi per valorar la declaració del nucli, del municipi com a zona de mercat residencial tensionat, una d'aquestes coses que ja en el seu moment se va parlar fa pocs plenaris relativament al Banco Xiu.
1: Sí, bueno, nosaltres com a partit quan se va dur la moció ens vàrem estendre perquè hi havia coses que dins la moció consideràvem que no se pot demanar, no era per fer l'estudi, tot el contrari, era per dir que se regulassen sobretot els preus de lloguer. Varen dir que per regular el preu de lloguer s'ha de saber la realitat del municipi. Que aquest estudi mirarà el que la llei demana per veure si està tensat o no hartar com a habitatge, no? Com a preu. Aquí hi ha una sèrie de coses que nosaltres pensam que és important que se mirin, com són quins habitatges estan buits, quins habitatges estan destinats en el lloguer vacacional, quins habitatges són de persones pentura d'en compra de fa poc. Bé, que s'ha de fer un estudi exhaustiu. No sé fins a quin punt aquesta ho serà. És a dir, s'encomana és mirar si compleixen els ítems que se compleixin perquè la llei marca si, per ser tensat, no? Anem a veure, nosaltres també intentarem xerrar, ho fa a través de la UIP, i intentarem veure quina és la realitat i que puguin abarcar la màxima informació possible. I a partir d'aquí, bueno, ja veurem segons digui l'estudi que feim o que no feim.
2: Bueno, jo crec que, a part de tot això, crec que el que volen fer és molt senzill, però molt complexes, són situacions de fa molt d'anys, que venen de molt d'anys enrere, i es posarà un preu, a limitar un preu, el limites i l'endemà on te diu fem això oficial, extraoficial. Ara, que això és un possible de fer això, va ser el meu punt de vista. Dic, jo te poso un preu límit i amb això ho soluciono. Jo crec que és un problema tan profund i tant d'això que qualsevol estudi és bo, però que se necessita un estudi molt profund i unes solucions tal vegada més potentes de lo que és

0: plantegen i passa per fer altres coses, vaja, el meu punt de vista. El millor passa per començar a regular moltes coses que no s'estan regulant avui en dia.
1: Bueno, això n'hem xerrat de vegades, ja. És una passa, és una passa, jo ho vaig dir, també és dia d'esplè, vale, però que aconseguiràs això? Que no, no, aquí el que feim és no xerrar amb deslimitar els preus amb aquest estudi. Se mira si el municipi d'Artà és una zona tensada. Però sí que és cert que el que diu Manolo, aquí no, no se pot mirar el bosc per un arbre, s'ha de mirar s'ha de visió. Començam, habitatge públic. Quin habitatge públic tenim a les Illes Balears? Hi va haver uns anys que se varen fer vivendes d'habitatges de lloguer social que se venien. Per tant, si va haver, venia l'habitatge. Mos han trobat, i ara tenim una mostra, que hi ha gent que en el seu moment va comprar un habitatge que encara hi viu, que perfecte, però hi ha gent que va comprar un habitatge i en sos anys en va comprar un altre i ara aquest el té llogat a preus normals i no és la finalitat d'un habitatge social. Per tant, ara que fa Sibavi? Fa habitatges de lloguer. Nosaltres, per exemple, varen donar que se farà 12 pisos a Artà per gent que fa més de 15 anys que estigui empadronada, per menors de 35 anys, que siguin del municipi i se puguin... Que després se condicionen quan aquest jove que pagarà un lloguer irrisori de vora el que se paga avui en dia, perquè si no vaig malament se paga més o menys un 30% de les entrades que hi ha en aquella vivenda, si són dos i dues feines dos, bé, un 30%, però no perquè després l'altre visquis a cuerpo de rei, no, perquè estalvis, perquè saps que quan tinguis 35 anys, quan te toqui renovar, no podràs renovar perquè tu t'hauràs pogut fer un racó per invertir i fer-te una casa. Vivenda, nosaltres aquí se'n faran 12, en podríem fer més a dins d'Artà i a altres, a tots municipis, però hi ha d'haver més vivenda, hi ha d'haver, nosaltres xerràvem sempre de veure si s'ha de limitar la compra per part d'estrangers. Mos hauríem de fer pensar, fa 15 anys que resideixes en aquell país, no pot comprar una vivenda.
0: Hi ha moltes coses que pot fer, però són temes que s'han de xerrar molt profundament, molt, i ser valents en fer aquestes coses.
1: I intentar valent, trobar un acord, i no només a nivell balear, és a nivell estatal, també, en
0: perquè el que mos han de donar compte tots, i li agradi a qui no li agradi escoltar, és que Mallorca està saturada. Saturada. Mallorca, i per no dir-te les Balears, perquè hi havia allà en Balen, estan saturats. O sigui, el punt de que hem de començar a plantejar és si no hem d'aturar aquest saturament i com l'hem d'aturar, perquè no és com digui fora aquest, no. Anem a plantejar mort i a xerrar realment com podem reduir aquest saturament sense perdre el nostre poder adquisitiu, les nostres coses, però anem a mirar com podem fer això, perquè un acord d'us altres, si tures d'aquí, també tures d'aquí, i és com un acord que està equilibrat, com sempre dic, jo m'agrada molt xerrar, s'equilibri en les coses, i això tal vegada és la solució, anar a cercar aquest equilibri i a començar a eliminar aquesta saturació.
1: I a limitar, a saber limitar, i és limitar, com diu, i trobar aquest equilibri, no es posar prohibicions, però és limitar fins aquí. No és perquè t'agradi més o manco, és perquè no te queda més remei, perquè és que si no és, no és factible. I ho hem xerrat moltes vegades, però clar, el problema d'aquí és que de vegades perquè ho diuen uns o els altres ja no va bé, pues jo crec que en segon quin temes mos hauríem de posar d'acord i intentar solventar el problema, perquè és que si no és, com entre uns i els altres no solventam les coses. Molt fàcil quan ets, i jo estic, nosaltres ara mateix estem a l'equip de govern, intentant fer totes les polítiques per intentar ajudar, intentant limitar el creixement en segon quin temes, però també has de donar solucions. És delicat el tema, però a nivell de Balears ja els partits, si tu ho dius o si tu ho fas o si... Bueno, si és bona la solució que se dona, anem a afrontar-la i anem a fer-la mos de tots, independentment del partit que l'hagi proposada, no? I amb segon quin temes, si no mos posant d'acord, de cada vegada mos anirà pitjor.
2: Qualcú m'ha dit aquests dies, que el hortenenc, que diem en aquest cas, hortenenc que no la veieré, que sí que s'acostuma a passejar, i no el regidor, ho dic, per així com ho diré, que se passeja per Artà i sap més o manco a on hi pot haver cases buides o bucs mig d'acabar, o llocs a on se podria acabar de trobar, que diem, possible habitatge. Clar, diu, s'ha de fer un estudi quan a simple vista se'n poden reconèixer alguns.
1: Però hi ha construccions fetes que pintura tenen unes deficiències que no se van succeir en el seu moment i no se poden acabar. Hi ha gent que va començar i no va acabar perquè econòmicament no podia acabar. Tu tampoc no pots fixar-te en l'actitud de les coses. Com a ajuntament, me repareix. Sí. Cada particular té la seva problemàtica o no a l'hora de tirar endavant. Tot també ha pujat molt, clar, però tu no pots dir, això s'ha gerrat, tu pots vendre en aquest i no pots vendre en aquest, hi ha un mercat lliure, tu demanes una cosa, si la te paguen, ja està. Ara, sí que és cert que hi ha països allà on, si tu no fa una sèrie d'anys que vius en aquell país, no pots comprar casa, no pots comprar negoci, pots llogar i pots anar fent feina, però te quedes allà i t'integres i te fas d'allà per poder invertir en el lloc.
0: El que ha d'estar molt clar és que si són 10 i tens 10 i xar d'aigua, energia, cases, i tens 10 per repartir, te'n toca un per hom. Si en són 100, ja només te toca un 0,1. I vas minimitzar. Ja no és un problema de vivenda, només, és un problema de totes les coses que cada vegada en temes d'aigua, en temes d'aigua, cada vegada passant més malament, ja tornem a restriccions que fa any en temes de salut, perquè diuen, és que els hospitals estan saturats. Estan pitjors la sanitat que fa 25 anys, jo crec que estan molt millor. El problema és que antes anaven 10 i ara en anaven 1.000, i clar, per molt que augmentis, no arribes a donar les condicions que pot donar, perquè és que mos han multiplicat una barbaritat. Hem de mirar que eren fa 20 anys a Mallorca i és que som 8. Tot això, el nivell de les coses té el que té i nosaltres podem utilitzar el que podem utilitzar, no més. I si tu eixamples, arriba un moment que tots estan malament. O sigui, és que ningú... Hem d'acceptar tots els que tinguin, però fins a un punt hi ha unes limitacions. I no dic els que fan bé la feina, dic també els que venen a comprar, dic els turistes, dic tot.
1: No, però és que
0: crec que s'ha de trobar l'equilibri de dir, anem a aturar un poc la saturació que hi ha en tots els sentits, turistes, que els que compren, els que venen a Rebanyol, perquè que tot és una roda, si lleves un, lleves l'altre, lleves l'altre. I anem a tornar a un equilibri de gent, de lo que Mallorca pot assolir de persones, perquè ara mateix tenim un excés, i el tenim, és el meu punt de vista, tenim un excés, te'n vas a calçar el puesto, cotxos a la mala, gent, no hi passes pel lloc, és un absurdo de sentar que hi ha Mallorca avui en dia, i és un absurdo perquè la massificació que ha passat del 2002-2003 avui en dia, no deixar del 80, en 20 anys ha estat espectacular, tant a nivell turístic, com a nivell de persones residents, com a nivell de segones vivendes, com a nivell de qualsevol cosa. És que ha estat brutal, s'augmenta. I això no, és molt difícil de mantenir això i per una illa com Mallorca.
1: I segons que dius, després, llavors nosaltres ara xerraven de limitacions per part de compres d'estrangers i tot això. O sigui, en segons quin casos te passes perquè no tothom és igual i no poden comprar i tenen dret a comprar, i per segons quin casos és que no vols que vengui gent i que no... Mam, no és... és basta. S'ha de mirar i mos hem de posar tot d'acord.
2: En certa manera també relacionat en certa manera no diria també relacionat també amb tema habitatge, i en aquest cas de lloguer, que divendres hi ha aquesta xerrada en el teatre d'aquest programa de lloguer segur del govern de Silla Balears, que de fet ahir en parlàvem també amb dos dels especialistes, i això en aquest cas supos que convidar també la gent que hi vagi, i evidentment també si d'aquesta manera pot ser una peça més, diguem-li així, en tot això, no?
1: Sí, sí, bueno, clar, en aquest cas el govern el que vol és, que ja ho explicaran, és donar un pot de seguretat jurídica en els propietaris a l'hora de poder llogar, no? Jo crec que s'ha de fer això. Nosaltres en el seu dia ho vàrem posar com a ajuntament si ho poguéssim fer, que no és competència, no podem fer segons quines accions, però aquell lloguer segur clar, tu dones la confiança a la gent

0: donar la gallina marina també molt, antes, que és molt important. És molt difícil que tots els partits polítics, perquè avui en dia anem a, tu ets més xerec que jo, no anem a un immós a fer coses positives, el que intenta és tirar pedres a la taulada de l'altre. Per tant, seria important un dia que tots junts lluitassin per cercar una solució, i podrien ser valents perquè van tots junts. Quan hi ha un tot sol és més difícil ser valent, però si tu neixes tot pots ser valent i trobar solucions, perquè crec que
1: perquè gent... serien solucions a llarg plaç,
0: claro.
1: I s'anirien executant independentment del partit de que governàs.
0: I podries anar a poc cercant solucions, això que se cert que hi són, eh? Simplement has de ser valent per executar-les.
1: Que això mos passa a nivell municipal, que de vegades en juntes de portaveus xerres de temes i dius, mam, això de futur com ho veiem? Perquè són problemàtiques de futur o són situacions que te trobaràs? Tothom diu la seva. Si mos anem a la una, tu saps que independentment de qui hi hagi en el govern, saps que quan se surti una ajuda, quan se faci una cosa amb aquest tema, pues se farà
0: la política se mantindrà,
1: així com tots han considerat. Però bueno, com és a Montafàs, més complicat és, eh?
2: I tant.
0: I n'era avui en dia.
1: Sí.
2: És així. Ahir a Manolo, a l'apartat de Manolo Galana, l'Ajuntament informa en aquest cas molts avançava que s'havia reunit amb la vicepresidenta del govern, en Estarelles de Pilla, no me'n recordo de quan nom, i també crec que ho heu publicat avui, que se va demanar aquesta ajuda en certa manera relativa en els socorristes, i tal com es va dir aquí, es diu, sembla que no han acceptat massa les peticions d'Ajuntament. No sé en aquest cas com ho veus vosaltres aquest tema que diem.
1: Bueno, jo crec que també és una reivindicació que nosaltres com a partit i municipi, com a municipi hem tingut sempre. Artà, per desgràcia, bueno, per sort té una protecció, i per desgràcia aquesta protecció ha suposat un cost afegit que altres municipis cobren per altres costats. Poden xerrar de socorristes, que a més també hi va haver un increment en el conveni de socorristes que ha fet que pugi molt el sou, i per tant la licitació que s'ha fet ara també ha tingut una puja significativa. Tema de FEMS a les platges, per exemple, tema de suport per també per tot el tema del litoral, que de vegades s'ha de fer des de la pròpia policia o des dels propis socorristes quan Pentura hauria de ser costes. Bueno, que hi ha una sèrie de desavantatges que nosaltres tenim com a municipi que s'aprofita tothom perquè et se foto, però que després les despeses són nostres. I per tant en aquest cas hi hauria de qualque manera de compensar aquesta protecció que van xerrar moltes vegades. Abans pagaven per ajudar a fer urbanitzacions i depuradores, etc., a urbanitzacions, a creixements turístics, etc. Ara ajuden per que tot això revertesqui i torni un poc darrere. I nosaltres ni mos ajudaven abans ni mos ajuden ara. I això pot fer queixar, i desgraciadament no accepten les nostres peticions, però no les han acceptades mai, eh?
0: Tu saps que això és una reivindicació que jo t'he dit moltes vegades aquí, que trob de fa sempre, que trob que no hi ha dret, com he dit, tenim els pobles de vora massificats turísticament i generen uns ingressos gràcies a les nostres platges perquè les venen talment, les excursions, les platges verdes, precisament del que xerràvem fa un moment, del problema de saturació a Mallorca, nosaltres, gràcies a Déu, som un dels que no han contribuït perquè anem tota aquesta zona verge, i resulta que mos costa un doble, i quan vas demanar qualque cosa, sigui que sigui que hagi estat a Palma, no me l'han ajudat mai. Jo me'n recordo fa una sèrie d'anys quan xerraven d'espart natural i tal, jo deia, molt bé, però aboquineu qualque cosa que nosaltres només pagam, i trob que lo just seria que mos donessin no només per pagar en els de socorristes, sinó per sostenir totes les despeses que mos produeixen aquestes platges, perquè és que al final s'aprofita tothom, i no hi ha dret que nosaltres haguem de suportar totes les despeses i després tinguis aquests avantatges tots els de devora, bueno, tots de devora, no, pràcticament tot Mallorca, perquè ve pràcticament tot Mallorca en aquestes platges.
1: No, i a part, per exemple, ara en Sopiat, que posa el tema de les limitacions turístiques i tot això, nosaltres, Artà, ja estem amb 8.900 habitants, tenim unes 4.000 places turístiques. Si tots els municipis tinguessin la mateixa proporcionalitat, no hi hauria problemes.
2: Sí.
1: Però què passa? Que hi ha municipis que tenen de 100.000 habitants i tenen 30.000 places turístiques.

0: Home, i sí, bueno, igual, i suma. Per tant, clar, si, si nosaltres en el nostre rotllet no, nosaltres no hem de llevar tots els turistes que venen aquí, perquè a més el tipus de turisme que és aquí és un turisme molt residencial, molt d'estar dins l'entorn, de respecte a la cultura, però és veritat que lliurement se mou tothom i no tothom és igual, i clar, i aquestes coses s'han de mirar de lluitar i s'haurien de mirar de compensar. Ja veurem el que entendrà i mos ho farà. Jo crec que en Manolo ho havia de demanar, com a ajuntament havent de demanar, com a partits havent de demanar, però havent de demanar sempre i independentment de qui hi hagi, i que veurem quan serà el moment en què s'escoltarà en aquest tipus de municipis que solíem ser a Mallorca, dos Campos i nosaltres, i Sant Joan de Labritja i Eivissa. Eren els tres municipis que tenien aquestes, aquestes problemàtiques més grosses.
1: Després també un tema que sí que fa referència, com va explicar també el Val, més de tema subvenció, que diem ara, perquè ja és una actuació que ja s'ha fet, és aquesta subvenció com deia europea de 186.000, una mica més d'euros, de tema d'actuació de millora i digitalització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable, de fons Next Generation, d'aquests comptadors digitals d'aigua, no,
2: el
1: canvi
0: dels comptadors de la subvenció de Next Generation, bueno, que... això, pel tema d'estalvi d'aigua, tota subvenció que mos arribi per intentar millorar i controlar les pèrdues d'aigua i que els comptadors estiguin en funcionament, vull dir, totes són benvingudes i amb aquestes s'executen i se fan les obres pertinents. Que les obres, quan xerres d'obres, tothom se posa un poc espaldrets, però bueno, el tema dels comptadors.
3: Pensa que la major part d'obres que s'han fet en els carrers, que serien, està un poc, s'havien de fer, són molt, crec que són molt per dir si al final acaben com han d'acabar, perquè estalviar l'aigua és importantíssim, tenir les canalitzacions d'aigua potables bé és importantíssim, i hi havia moltes fugues d'aigua hortà, hi havia sempre clots moltes vegades aixecats perquè hi havia pèrdues i eren molt necessaris, i totes, com diu la Maritona, totes les subvencions que venguin per temes d'aigua són importantíssimes.
1: Exacte, i de que, en aquest cas també m'he recordat ara d'un tema que sí que hauríem d'haver parlat també l'anterior vegada i després em van parlar fora del micro. Sí que veig que encara hi ha termini de presentació d'aquestes subvencions, més en aquest cas per una Antònia, de tema de comerç, de comerços, tema de llengua, que diem, i rotulació,
0: sí, de rotulació, etc. Són,
1: sí que demanen disculpes perquè hauríem d'haver xerrat l'anterior també, però vaja.
0: No, però aquesta subvenció és una subvenció de 3.000 euros que per les empreses que hagin de rotular, hagin de fer els albarans, hagin de canviar la carta, hagin de... Bueno, pues si està en català se dona una petita ajuda, hi ha dues parts d'aquesta subvenció, se poden demanar en dos conceptes i hi ha un màxim, no sé si són de 250 euros per cada una de les parts. Per tant, tanmateix la gent que necessita fer aquestes impressions o aquests canvis, bueno, pues dones una petita ajuda, perquè és important pues, que se rotuli en català, que les cartes estiguin en català, que els cartells estiguin en català. Tu no pots obligar segon que, però sí que pot potenciar, i una manera de potenciar és ajudar en so fer-ho quan fas les rotulacions i quan fas les impressions i això. I bueno, pues amb aquesta petita ajuda, que també els cots de lo que suposen això no són molt elevats, per tant amb aquesta ajuda a l'empresa també, també li dona suport.
1: I anem acabant en temes, en aquest cas, de coses que han succeït o que s'han donat en el municipi. Resumiré perquè segurament me'n deixaré, però bueno, vàrem tenir aquesta setmana, que realment eren 15 dies, setmana intercultural, per exemple, on va acabar amb aquest també tradicional Artà, sopar solidari, d'Artà solidari, per exemple, no sé si em voleu dir alguna cosa respecte a això en aquesta setmana com a tal, que va acabar
0: bueno,
1: amb aquest colofó habitual.
0: Exactes, que se fan des d'Artà solidari dins aquesta setmana intercultural, el sopar que se fa d'Artà sempre és un sopar allà on hi ha molta solidaritat, allà on hi ha molta gent, i que bueno, la gent és molt participativa i disfruta d'aquest vespre, i jo crec que s'ha de continuar fent. Fa molt d'any que se fa i s'ha de continuar fent. Igual que també hi aprofitaré en els actes que ara, en les festes de Sant Pere,
1: que
0: Arbal sempre li dona en Joan Senra, que se pot estar a perdonar d'anys, exacte, perquè com a membre més vell del consistori li agrada felicitar a tots els colonies i ara
2: i colònies
0: i colonieres, i tenen que es quantes al moment. I bueno, pues, també tots els actes que hi ha hagut i hi haurà durant aquests dies encara per les festes de la colònia, bueno, sempre ajuden. També donar l'enhorabona a tota la part educativa, que hi ha hagut aquest final de curs dins el mes de juny, allà on han acabat aquest curs escolar. Els finals sempre se fan llargs i feixucs, perquè tothom frissa d'acabar, tant alumnes com també mestres, però bueno, tot ha acabat molt bé, ha hagut totes les graduacions a vidas i por haver.
1: Ara avui en dia està de moda.
0: Sempre tot se graduen. I, però bueno, també ha estat un curs escolar que ha anat bé, i els nins ara disfruten de l'estiu. I bueno, pues, donar l'enhorabona també a tot el sector educatiu per la feina que s'ha fet durant tot el curs escolar.
1: I permeten també en aquest cas, aquest dissabte ja és que és, segurament ho pronuncio malament, Rain Wine Fest.
0: El Rain Wine Fest, val, és la festa del vi, se mos va donar l'oportunitat de poder dur el Rain Wine Fest aquí a Artà. Vàrem decidir, jo em vaig xerrar amb Nissan, el regidor de festes, a veure que li pareixeria posar-ho dins el programa de festes i dur-ho a la colònia. És una festa herbera que hi haurà molta gent, hi haurà molt d'ambient, però potencia el vi de la terra, vi de Mallorca. Hi haurà 15 cellers de tot Mallorca, allà hi haurà 6 restaurants de el nostre municipi, tant d'Artà com de la colònia, hi haurà 6 restaurants que també serviran menjar, més tota la restauració que hi haurà a la colònia, tots els restaurants d'allà que se veuran i s'aprofitaran, vendran un parell de filtrats. Hi haurà estones des de les 6 de l'hora baixa a les 2 de la matinada, música, estones d'esbarjo per nins, també hi haurà ludoteca, etc. I bé, és una manera de fer una festa. Tenir l'oportunitat de fer-ho aquí a Artà, a la colònia Sant Pere, se'n fan 4 de festes de Rain Wine Fest durant tot l'any, són festes itinerants. Se'n va fer una serracó en Draig, la setmana que ve se'n fa una Porta Colom, i després dins de l'octubre, novembre, se'n fa una Palma i no se'n fa d'altra. I vàrem pensar que, a part del mal de caps que m'ho suposarà, posam a la colònia com a punt de referència, és bo que se conegui la colònia. La colònia no per un lloc per anar tranquil·lament i per estar allà, ja per la mateixa gent del poble, donar a conèixer també la gent de Mallorca que ho conegui, i donar a conèixer el que tenim allà, donar a conèixer el vi. Bueno, pues, va ser una manera de poder-ho fer, convidar la gent. Han posat busos cada hora, a partir de les 6 de l'hora baixa, partirà un bus des d'Artà i cada mitja des d'allà cap aquí podem tornar des de les 6 que partim fins a les 2 i mitja que partiràs darrere de la colònia. S'ha posat també un espai d'aparcament perquè la gent que vengui en cotxe hi hagi un espai d'aparcament, però ja he de dir, se podran utilitzar aquests busos allà fins demà per comprar tiquets. Els que tinguin el tiquet tindran evidentment la possibilitat, si no hi estan buits se podran anar entrant i comprant en el moment, però crec que bueno, serà un acte important per Artà, per el producte de Mallorca i per la colònia de Sant Pere, no? I bueno, havent fet amb la millor intenció, esperen que funcioni. Demanar disculpen als veïnats que tindran un dia de trull, com tenen tots per les festes quan hi ha veïnats, però crec que serà un vespre molt, molt agradable i que valdrà la pena.
1: Ara intentava, no ho havia recercat, dic, no sé si estava intentant pensar la presentació que vareu fer de coalició per Mallorca, Artà, ja ho havien començat comentat la darrera vegada o encara no?
0: No,
1: ja,
0: vàrem comentar...
1: Anteriorment, sí, crec que era, i ara encara no ho havíem comentat.
0: Bueno, vàrem comentar, vàrem
1: fer... Crec que no ho sé, però bueno, per això ho deia, pensava.
0: Vàrem fer el vermut...
1: Sí, per això ho deia, que posteriorment crec que no havíeu passat per aquí, bé, no sé quina data era,
0: sí,
1: no
0: ho recordo. Sí, jo ara tampoc, però vàrem fer el vermut a final de, sí, de maig, per sí. Tant... ja havíem vengut quan vàrem fer...
1: Clar, intentava pensar que
0: sí,
1: no sé si bueno, ho vam comentar
0: no sé si
1: o no.
0: Vàrem venir dos dies abans i vàrem
1: sí,
0: convidar
1: per
0: això
1: dic lo millor.
0: Bueno, vàrem, la veritat és que va anar molt bé, va ser molt d'èxit. Era un vermut per estar amb la gent propera, la gent que volgués venir a conèixer el projecte, perdona-mos a conèixer, perquè la gent opinar i donar el seu punt de vista i va ser, jo crec que un matí molt agradable i la veritat que molt bé. I aquí també afegim que vàrem fer la presentació del candidat Naltros.
1: Exacte,
0: ja, i tothom
1: això sí que,
0: ja postula candidatures
1: sí
0: no. I nosaltres tenim
3: Pedro Sánchez.
0: En Pere.
1: Sí.
0: En Pere.
1: Presentau la versió mallorquina.
0: Sí, a més, és que tots seran Sánchez,
1: ja
0: perquè a més na Francina també va dir...
3: Pere, perquè ve aquí, és de Madrid, que ve aquí,
0: sí,
1: és xista.
0: Tu, no, la veritat que estem molt il·lusionats amb en Pere, és una persona que té molta bona predisposició, és una persona, és un periodista que ha anat arreu de les illes, arreu de Mallorca i coneix la problemàtica i coneix les situacions bueno, de manera indirecta dels municipis, és un bon comunicador, té moltes ganes, molta il·lusió i bueno, pues esperem que vagi bé i compte d'ella. Després es digui que nosaltres feien la presentació, la Francina també va dir que ella no se presentava en el PSOE i també Anna Rosario Sánchez que se presenta com a candidata. És a dir, sí.
3: Que és estar xocant de Maria dels Àngels Montero.
0: Ja que has estat.
1: Ja combinacions.
0: Sí, diverses. Combinacions rares. Però bé, res, la veritat que estem molt contents, amb molta il·lusió i bueno, i ara dona-mos a conèixer com a Coalició per Mallorca i bueno, i la veritat que bé, molt bé.
1: Perfecte, idò, i bé, si no voleu fer alguna cosa més...
0: Perquè no, perquè jo m'aniré d'anar a Palma, que avui hi ha la gala del comerç i
1: exacte.
0: Com a regidor de promoció econòmica m'hauran convidat i és important que hi siguem.
1: Perfecte, idò, i moltíssimes gràcies a tots dos i fins a propera.
0: Gràcies,
2: gràcies
0: com sempre.
2: Gràcies a tu.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: crown is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I bé, com us contava i mos avançava el bal d'ahir, cosa que li agraeixo que, certament, perquè a vegades passa que tenim bueno, entrevista, connexió, diu-li com vulgueu, i després l'endemà surt la notícia i te quedes, si ho hagués sabut ahir. Però bé, en aquest cas mos va avançar el bal de cosa que, com dic, agraeixo en certa manera. També avui hem comentat, si no, amb el representant del PIB i evidentment ho comentarem amb la resta de formacions polítiques que seguim passant per aquest espai de capvespres de Ràdio Artà. Que ja vos abans, si no és de nou, dilluns segurament tindrem els representants de Independents d'Artà, més per Mallorca, ara més per Artà i la Colònia, i dijous aquí ve, d'avui a una setmana, els representants del Partit Popular. Normalment solen triar ja així el dilluns i el dijous de la setmana següent, per tant, suposo que així serà. Tanc parèntesis. Diu, l'Ajuntament planteja al govern de les Illes Balears noves vies de finançament per al servei de socorrisme de les platges. L'Ajuntament ha traslladat al govern de les Illes Balears la necessitat d'establir vies de finançament que contribueixin a sufragar el servei del salvament i socorrisme de les platges del municipi. El pal de Manolo Galán Massanet i la segona tinenta de Balesa, aquí que hauria de ser tinenta de Balda, perquè en aquest cas és Balda, ja, un error, Maribel Llinàs, és a dir, realment el que és femení és tinenta i Balda és, en aquest cas, perquè el Balda és home. Tinenta de Balda, Maribel Llinàs, van exposar aquesta proposta en una reunió amb la vicepresidenta segona i consellera de presidència, Antoni Estarelles, coincidint amb l'adjudicació del nou contracte municipal del servei. La petició parteix de la moció aprovada pel ple de l'Ajuntament que reclama la implicació d'altres administracions davant l'augment del cost d'un servei essencial que el consistori assumeix principalment en recursos propis. Durant la trobada, els representants municipals van explicar la realitat d'Artà, amb un municipi que ha apostat per preservar bona part del seu litoral, mantenint espais naturals del valor ambiental i paisatgístic com Sacanova o Cala Torta. Aquesta aposta contribueix a conservar un patrimoni natural i paisatgístic que beneficia el conjunt de Mallorca, però també comporta assumir el cost dels serveis necessaris per garantir la seguretat de les persones que en fan ús. En aquest sentit, l'Ajuntament considera que la preservació d'aquests espais és una responsabilitat compartida entre administracions i que aquesta corresponsabilitat també s'hauria de reflectir en el finançament dels serveis públics que hi estan associats. Entre les opcions plantejades hi ha la possibilitat d'habilitar línies de suport a través del Fons de Seguretat, de l'Impost del Turisme Sostenible o d'altres instruments específics. El consistori recorda, a més, que altres comunitats autònomes han desenvolupat fórmules de col·laboració econòmica amb els municipis per contribuir al manteniment i la gestió d'espais naturals o del litoral, un precedent que posa de manifest que existeix diferents models de cooperació institucional adaptables a les particularitats de cada territori. Paral·lelament, l'Ajuntament està adjudicant el nou contracte del Servei de Salvament i Socorrisme que incorpora, entre altres, les millores derivades del conveni col·lectiu del sector. El contracte suposa un increment important de la inversió municipal, passa dels 153.277,26 euros corresponents al 2025 als 248.071,89 euros previstos per al 2026. És a dir, dels poc més de 153.000 al 25 passa als 248.000, una mica més, pel 2026. És a dir, aquest increment de no arriba a 100.000 euros. A partir d'aquí es preveu una actualització anual del 3%, de manera que l'import arribarà als 268.144,12 euros el 2029. Aquest esforç econòmic permet reforçar el dispositiu, adaptar-lo a la necessitat del servei i continuar millorant les condicions laborals dels professionals. En l'adjudicació del nou contracte, l'Ajuntament garanteix la continuïtat del servei de salvament i socorrisme durant les properes temporades. Així mateix, el consistori continuarà defensant davant les altres administracions la necessitat d'avançar cap a un model de finançament que tingui en compte les particularitats dels municipis que assumeixen la gestió i la conservació d'espais naturals d'alt valor ambiental, com és el cas d'Artà. En el dia en que todo ocurrió,

càrrec de quartet de cordes Lipinski. Està organitzat per l'Associació d'Amics de la Música de la Colònia Sant Pere i Acadèmia 1830. Després, seguidament, a les 21 hores, tindrà lloc el pambol i solidari habitual a la plaça de Sant Pere, on els beneficis en aquesta ocasió aniran destinats a arreglar el campanar de l'església. Penseu dels vostres tassons i plats reutilitzables. Programa a part, ho organitza Parròquia de Sant Pere. Això demà divendres. Vos ho recomanam tant al quartet de cordes com a les 19 hores, com al pambol i solidari a les 21 hores. Repeteix demà divendres. Llavors, dissabte de matí, ben prest, relativament també per alguns, a les 7:30, trobada Pesca amb Valentí, en sopar per a les persones participants, programa a part organitzat per el Club Nàutic. A partir de les 18 hores, en parlàvem abans, comentàvem amb Antoni Sureda, la Rain Wine Fest Mallorca, veniu i gaudiu d'aquesta trobada de vinaters de la terra, un esdeveniment especial amb activitats diverses i música en viu. Al passeig marítim hi haurà servei de bus que enllaçarà cada hora des d'Artà i a meitat de cada hora, que diem cada i mitja, en aquest cas des de la colònia de Sant Pere. Podeu adquirir els vostres tíquets a l'Ajuntament d'Artà demà de matí i així ja vos assegureu que diem aquest servei. Després passaríem ja diumenge dia 5, darrer dia oficial, a partir de les 9, 25 aniversari del Mollet a la platgeta de la colònia. Durant tot el matí i crec que també s'ha durat el cap vespre, no estic segur 100% perquè que sí, hi haurà un stand per comprar objectes o fer donatius a favor d'ADEM, l'Associació Balear d'Escoles i Múltiple. Vos ho deim cada any que vos recomanem amb especial insistència que hi col·laboreu, perquè això en aquest cas és un tema que va començar aquí a Artà, aquest mullet, i fa 25 anys i que per tant és important això, seguir amb aquest tema solidari per tal que tota aquesta gent que pateix malauradament aquesta malaltia per desgràcia no hi ha possible recuperació 100%, però sí que hi ha programes i propostes de certa millora o d'un millor la malaltia, i gràcies a propostes com aquestes se poden fer més actuacions en aquest sentit i o més estudis i de més per tal de que algun dia, com dit sempre, totes les malalties puguin ser història. Després, a les 10, començarà la regata Winefall Day del Trofeu Ferruig al Club Nàutic. Això està en plan de diumenge. El cap vespre, a les 9:30 hores, festa infantil en Cucanyes i en l'actuació del grup d'animació local Tipitipitop a la plaça Sant Pere, i ja al vespre, a les 21:30, velada de Ball de Bot a càrrec de l'agrupació local Esclafits i Castanyetes a la plaça de Sant Pere. Això és el que queda. Recordem que ahir, dimecres, dia primer, hi va haver sobretot aquesta gran gala lírica per un centre cultural digne per al poble, amb Irene Gili Soprano, Antoni Lliteres Tenor i Maria Francisca de Nous al piano, amb aquestes tres professionals de la música que són artenans i que vàrem poder gaudir d'aquest gran concert, en aquest cas que reivindicava, que pretenia també ajudar i reivindicar alhora aquest centre cultural com pertoca a la colònia de Sant Pere. Va ser, com dic, un molt bon concert, bastanta gent, cosa que celebrem en aquest sentit, i que això, en aquest cas, que se puguin seguir fent més concerts com aquests, això sí, que sigui, si pot ser per gaudir, que no sé si dir-ho així, malauradament, no sé si me permeteu l'expressió en aquest context, que no hagi de ser per reivindicar coses o per demanar coses, com per exemple en aquest cas un centre cultural digne per la colònia, que com dic, falta fa. En aquest sentit, entenem molt bé amb tot el context que ho dic. Però bé, el cap i la fi, un molt bon concert, enhorabona a tota la gent que hi va tenir, en aquest cas, com sol dir, mà, en aquest cas, qualsevol de les coses que fossin necessàries per dur a terme el concert. Evidentment, per suposadíssim, tant en Irene com en Antoni com en Maria Francisca de Nus, que en aquest cas, lògicament, sense ells, evidentment, el concert no hauria pogut ser possible i que

varen posar a l'abast de tothom el seu art, la seva música i els seus coneixements i tot plegat per tal de poder gaudir d'un vespre, en aquest cas, ben especial.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: gràcies.
1: L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

I el programa Festes Segures del Govern de les Illes Balears afronta el seu primer estiu. La diversió és compatible amb la seguretat. La vicepresidenta Antònia Maria Estrelles presenta campanat l'inici de temporada més intensa d'un projecte transversal al qual s'hi han adherit 27 municipis de Balears. La vicepresidenta i consellera de Presidència de Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Maria Estrelles, ha presentat avui a l'Ajuntament de Campanat el primer estiu del programa Festes Segures, una iniciativa impulsada pel Govern de les Illes Balears que, en el seu primer any d'implantació, ja compta amb l'adhesió de 27 municipis de l'arxipèlag. L'acte s'ha celebrat amb motiu del Carnaval d'Estiu de Campanat, que tindrà lloc aquest dissabte i que és una de les primeres grans cites de la temporada estival dins del programa. Hi ha assistit també el director general d'Emergències Interior, Pablo Garris, el director de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, l'ISPIP, Joan Antoni Miralles, el coordinador del programa Festes Segures, Rafael Coves, i en aquest cas el bal de Campanat, per allà on s'ha dut a terme, Guillem Rosselló. Durant la presentació, Estrelles ha remarcat que la festa és festa quan és divertida i la diversió és compatible amb la seguretat. En aquest sentit, ha explicat que el programa Festes Segures neix en la voluntat d'acompanyar els adolescents perquè gaudeixin de les festes populars, coneixent els riscos, sabent com prevenir-los i també com afrontar-los. La nostra intenció no és elaborar un catàleg de previsions ni centrar el missatge en les sancions, sinó oferir eines perquè els joves puguin divertir-se amb responsabilitat i tornar a casa sans i estalvis, ha dit la vicepresidenta. El programa, impulsat pel DISPIP, l'Institut de Seguretat Pública dels Illes Balears, combina actuacions preventives, formatives i operatives i es desenvolupa de manera coordinada amb el programa Policia Tutor. Entre les principals línies d'actuació hi ha els tallers, els centres educatius, les sessions adreçades a les famílies, la formació específica per als dispensadors d'alcohol no professionals, les campanyes informatives sobre la prohibició de vendre alcohol a menors, la distribució de material divulgatiu, la formació policial especialitzada i la col·laboració amb l'organització de dispositius de seguretat adaptats a les principals festes dels municipis adherits. Els continguts del taller aborden qüestions com la prevenció del consum d'alcohol, tabac, vapejadors i drogues, els riscos de combinar alcohol amb begudes energètiques, la prevenció de la submissió química, l'assetjament sexual, la prohibició de dur armes blanques, la importància d'utilitzar el transport públic o familiar i les pautes bàsiques d'actuació davant d'una emergència. Durant aquest any s'han impartit 138 tallers als centres educatius amb la participació d'uns 3.500 alumnes. A més, 27 policies tutors i tutores han rebut la formació específica per impartir aquestes sessions. La xarxa de policies tutors a Balears és actualment de 103 agents. Paral·lelament, a més d'un centenar d'agents han participat en la formació especialitzada sobre actuació en esdeveniments massius en grans concentracions de persones. Actualment, el programa Festes Segures compta amb 27 municipis adherits, 18 de Mallorca, 5 de Menorca i 4 d'Eivissa. Després d'iniciar-se aquest any la celebració de Cap d'Any a Eivissa, el Pi de Sant Antoni a Pollença, el Firó de Soia i Sant Joan de Ciutadella, el programa afronta ara la seva primera temporada alta, coincidint amb les principals festes populars de l'estiu. El coordinador del programa explica que Festes Segures neix amb l'objectiu de prevenir situacions de risc que es donen a qualsevol festa d'àmbit municipal, sense perdre de vista la diversió. En aquest cas, bé, després ja sí que explica que durant la presentació també s'ha donat a conèixer els detalls del dispositiu especial previst pel Carnaval d'Estiu de Campanat, una festa que cada any reuneix milers de persones en un municipi de menys de 3.000 habitants. I ja després parla d'això. Municipis adherits al programa Festes Segures, on en aquest cas Artà, Noies. Mallorca, allà Alcúdia, per ordre de passar-hi, Alcúdia, Algaida, Bunyola, Calvià, Campanat, Campos, Dellà, Esportles, Felanitx, Inca, Lloseta, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Llorenç de Cardassar, Sencelles, Sineu i Soia. En el cas de Menorca, Mahó, Ciutadelles, Castells, Mercadal i Ferreries. I a Eivissa Ciutat, Sant Antoni Portmany, Sant Joan de la Britxa i Sant Josep de Sa Talaia. Són els municipis que s'han adherit al programa Festes Segures, en el qual, com veiem en aquell llistat, Artà, Noies.

les nits de temporal. La puta surt maquillada de lluna amb un somrís a la ressaca d'un meravell gruixut. Fa com els pràctics que en petits ferruts sortien quan hi havia més perill. Les nits de temporal, maquillada de lluna amb un somrís, a la ressaca d'un meravell gruixut.

cants amb mala mare als ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat, si han començat el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluig que creu el temporal.

Aquest fermuts que creu el temporal només per tu. Que creu el temporal només per tu. Només per tu, només per tu, només. Per tu, només per tu, només per tu. Per tu, només. Per tu, només per tu.

I passam ja a la informació meteorològica quan són les de 8 i 53 minuts del capvespre d'avui dia 2 de juliol de 2026. Tenim temperatura ara mateix de 30,2 graus centígraus. Sensació tèrmica de 31, per tant una mica més alta. La màxima d'avui s'ha donat fa no arriba una hora, a les de 8 i un minut, i ha estat de 30,4, repetint que ara mateix tenim 30,2. La mínima, en aquest cas, ha estat el Manco fins ara de 19,3 a les 5 i 6 minuts d'avui de matí. Ara s'ha actualitzat la sensació actual, sensació tèrmica de 32 graus ara mateix, 30,2 graus i sensació tèrmica de 32 graus. Màxima 30,4 a les 10:01, mínima de 9,3 a les 5 i 6 minuts. Per tant, temperatures avui redondejant entre 19 i 30 graus. El vent ara mateix de nord-nord-est, 8 km per hora, ràfegues de 17,7, però la màxima ràfega d'avui ha estat de 49,9 a les 8:37 minuts, pràcticament 50 km per hora, 49,9, com dic, que d'aquesta manera és com a màxima ràfega mensual d'aquests dos dies que duim només de juliol. Humitat al 52% ara mateix, la robada al punt del 19,2 graus, baròmetre 1018,7 hectopascals, tendència estable. Previsió d'índex ultraviolet 9,8 dins l'escala molt alt. Per demà s'aproveu 9,2 també dins molt alt. Pluja d'avui 0, tot i que sí que parèntesis, en aquest cas per la zona de Campos i de més hi ha plogut com a 3-4 litres, depenent de la zona. Avui cap vespre, ara ja no plou, però sí que entorn a les 5, sí, un poc antes, no ho sabria definir exacte, sí que hi ha hagut aquesta ploguda, en aquest cas, per la zona, per exemple, de Campos i altres. En el cas d'Artà, res, evidentment, calor i bon temps, diguem-li així. Per tant, seguim en el cas d'Artà, total anual 255,6 litres de pluja total anual. El manat sortirà el sol a les 6:23, la posta del sol a 21:18, posta de lluna a les 8:23, la sortida de la lluna a les 23:12, lluna, tenim lluna minvant, un 93% il·luminada. Que

En la pàgina web balletsmeteo.com es marca que fins ara l'estació meteorològica anomenada Can Llop de Campos a un total de 3 litres. En l'estació que està a Porreres, que està, recordem, al costat de Campos, diguem-li així, el proper a Campos, 2,8 litres, i l'altra estació que hi ha a Campos com a tal, que s'anomena Campos directament, en aquest cas 1 litre. I després ja la resta sí que zero. Això, per tant, veiem en el cas de Campos, algun lloc de Campos entorn a 3 litres, Porreres també pràcticament, en aquest cas en aquesta estació de Balears Meteo, 2,8 litres per ser exactes. I bé, aquesta ploguda d'avui, tot i aquesta calor, també me comenten des de Campos, línia directa, en aquest cas que ara mateix no plou i que fa bastanta calor, tot i que ha fet això, aquesta ploguda, que també ja no s'esperava per al capvespre, crec que s'esperava més cap a, fins i tot, crec que era ahir de matí, crec, que finalment no va acabar fent, i ho va acabar fent ara avui cap vespre amb un breu, poc temps, bàsicament, si més no, amb aquest sentit. Segurament si anéssim aquí al desglossament, possiblement podríem arribar a veure, no sé ara aquí com arribar-hi, si hi ha alguna manera com per saber en quin temps que hi hem estat aquesta pluja. Clar, és un gràfic i clar, has d'anar moment per moment i tampoc t'indica l'hora exacta. Per tant, bé, ja ho deixarem si cas per una altra ocasió. A més, com tenen un test en aquest cas de versió nova i per tant encara la domin poc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam. I pel que fa a la predicció aquí a Artà, segons l'Agència Cel de Meteorologia, l'AEMET, mos diu cel descobert pel que queda de dia d'avui i 0% de possibilitat de pluja. Per demà divendres 3, primeríssimes hores cel descobert, bé, tot el dia cel descobert amb excepció del matí amb intervals de nuvolositat. Tot i així, 0% de possibilitat de pluja en tot el dia. Per dissabte, diumenge, dilluns i dimarts cel descobert i després ja per dimecres, perdó, també, és que era el sol major on anava. Per tant, cada dia cel descobert, a excepció de demà de matí, possibilitat d'intervals de nuvolositat, però tot i així 0% de possibilitat de pluja. Sí que veure que per dimecres, que ja arribarem, marca un lleugeríssim 5%. Per demà, en quant a temperatures, de 9-31, mínima i màxima, respectivament. Amb aquest sentit, si ho comparam amb les dades que han dit abans, ara que clar, ja havia canviat la web i ara tenc unes altres dades. Aquí avui han dit entre 19 i 30 graus, de moment avui, 19-30, per tant seria en aquest cas pujada d'un grau de màxima, si més no. Pel que fa al vent, sí que indica possibilitat de vent demà matí, ràfegues entre 50 i 60 km per hora, vent de nord durant tot el dia, pràcticament tot el dia, excepció al final del dia de nord-oest, però bé, la primera franja nord en 35 en ràfegues màximes de 50, de matí nord en 40 en ràfegues màximes de 60, cap vespre de nord en 15 i darrers hores nord-oest en 10. Seria així desglossat per franges de demà divendres. Pel que fa a dissabte, dia 4, ja han dit, s'ha descobert 0%, temperatures de 9-32, pujada, més pujada d'un grau de màxima, vent en aquest cas de nord-est en 20, en ràfegues màximes de 40. Passaríem a diumenge, dia 5, temperatures de 9-34, manteniment de mínima puja a la màxima 2 graus en aquest cas, el vent possible nord-oest en 20, primera meitat, i segona meitat de nord en 15. Pel que fa a dilluns, dia 6, cel descobert 0%, temperatures 20-35, per tant pujada d'un grau de mínima i d'un grau de màxima per dilluns, vent en aquest cas de l'est, giraríem entorn a 5 km per hora. Pel que fa a dimarts, dia 7, temperatura aquí mínima que baixa, torna als 19, però baixa, no massa baixada, i la màxima puja en aquest cas, per tant, més amplitud de temperatures. Pel que fa al vent, gira cap a sud, entorn a 15 km per hora. I pel que fa a dimecres, dia 8, temperatures de 9-35, per tant, baixada d'un grau de màxima, vent de nord-est, entorn a 10 km per hora. En resum, com ja han dit, 0% de possibilitat de pluja, 7 dimecres amb un lleugeríssim 5%. En quant a temperatures, si mos quedem en la mínima únicament, tenim de 9 graus cada dia, per excepció de dilluns, que pot pujar fins als 20, la mínima, però pot baixar com a màxim fins als 20, realment s'hauria de dir així, perdó, perquè així com he dit no era correcte, però bé, manteniment pràcticament cada dia amb els de 9 graus de mínima, la màxima sí que seguim veient aquesta tendència que ja dèiem tots aquests dies anteriors, en aquest cas són possibles 31 graus de màxima per demà divendres, 32 per dissabte, 34 per diumenge, 35 per dilluns, 36 per dimarts i aquí després ve un poc la baixada dels 35 per dimecres, tot i que ja n'hi ha, si més no. Però bueno, pujada progressiva fins al manco dimarts, que aniria des dels 31 de màxima per demà als 36 per dimarts dia 7.
I en quant al vent, per demà de matí, vent de nord en 35 en referents màximes de 50 i de nord en 40 en referents màximes de 60, la primera meitat del dia, i després dissabte de nord-est en 20 en referents màximes de 40. Serien els diversos moments en què molt marquen aquestes referents màximes i que, per tant, hauríem de prestar una mica més d'atenció, si més no, en aquest sentit del tema vent. Per tant, bé, a nivell de glaçament horari, per exemple, mos on marca, si haguessin de posar tal, a partir de les 7 de matí, per posar ja un límit que així ara vista meva, fins entorn, per exemple, les 17 hores de demà. Seria un poc aquestes 10 hores, de les 7 a les 17 hores de demà, on el vent podria, les ràfegues màximes podrien ser més fortes, diguem-ne així, en tot aquest tram horari. Repeteix, des de les 7 del matí fins a les 17 hores, demà, de matí, migdia, inici de capvespre, on podria bufar més el vent, segons la predicció actual, repeteix, de l'Agència Estatal de Meteorologia, conegut com per les inicials AEMET. Res, poca cosa més a dir en aquest sentit. Anem enfilant recta final del programa d'avui. Són les 19 i 7 minuts ara mateix d'avui, dia 2 de juliol de 2026. I res, en aquest cas vos he de comentar que no tornem demà, per una circumstància, sinó que tornarem dilluns, si no, de nou. En tot cas, he de recordar que ahir vaig arribar fins a les 8 del vespre fent directe, ja des de les 4 i mitja, amb contingut constant d'acabar una cosa i començar l'altra. Ahir va ser la cosa ben, de bastant de contingut, cosa que tant de bo sempre fos així. Malauradament no sempre és possible. Per tant, bé, començam, compensam una cosa en l'altra i res, repetes demà. En principi no farem programa en aquest sentit de cada vespre de Radio Hortà, demà les pertinents disculpes. Sí que després dissabte, si no m'ho de nou, hi haurà el programa el dissabte a la ràdio, ja n'he parlat el mestre i en principi cap al lema. I res, això que tenim aquestes diverses propostes de les festes de Sant Pere tots aquests diversos dies. De fet, diumenge dia 5 acaben les festes oficialment, tot i que després segueixen amb més propostes. Ja hem anat recordant tots aquests dies les propostes que hi ha. Així, de manera ràpida, vos puc dir, bé, avui dijous, torneig de futbol infantil, torneig de futbol més 40 i teatre d'humor. Demà divendres, quartet de cordes Lipinski i pa amb oli solidari. He recomanat totalment les dues coses. Dissabte, trobada per Can Valentí i el Rain Wine Fest Mallorca. I diumenge, el Muia, totalment recomanable, a partir de 9 del matí. I després, Wine, bueno, entremig, si més no també per horari, Wine Fall Day, festa infantil ja al capvespre, i al vespre, a les 9 i mitja, balada de ball de bot, amb el tradicional ja després final de festa. I res, també això, totes les diverses propostes que hi pugui haver durant aquest cap de setmana, que me'l pugui estar deixant perquè no m'han arribat aquí a la redacció. I res, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. Gràcies a tots els que m'ho escoltau, que sé que tant en tant m'ho deia, sí, t'escolta, te veig que escoltes l'altre dia o tal, molt content. I bé, tant de bo mos tingués en compte en certes coses que no mos hi tenen, però bueno, i no parlo de l'Ajuntament. En fi, salut, salut i moltíssima més salut, que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu. Ai, la xerrada sobre jo hagués segut demà a la cafeteria del teatre, no us ho podeu perdre, les 7 del capvespre de demà. Molt important, en vàrem parlar ahir, ho teniu també aquesta entrevista al nostre perfil de Facebook.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'erits

sa que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: El PP ho nega i defensa que el procés es fa amb totes les garanties i destaca que permetrà baixar un 10% la taxa als mallorquins. És la portaveu insular Núria Riera.
1: Diuen que durant cens a granel és fals. Només arribarà la fracció de rebuig i arribarà compactada amb unes bales totalment embalades i tancades. A més, ho diu clarament, el conveni és una de les condicions.
2: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: El veïnat de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar l'aigua de l'aixeta. L'Ajuntament ha informat aquest dimecres que a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, es pot continuar utilitzant en normalitat per dutxar-se, per l'higiene personal i per les tasques de neteja.
1: La incidència arriba només uns mesos després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament va respondre presentant al·legacions i defensant que les superacions dels límits de nitrats havien estat puntuals i que s'havien adoptat mesures immediates per corregir-les. De fet, recordava que des de desembre passat l'aigua complia els paràmetres sanitaris. Bial Ferragut és el batle de Sa Pobla.

0: Hem de seguir fent feina per garantir el màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De totes maneres, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar molts amb alta, això vol dir connectar molts a la xarxa com si fos una autopista de l'aigua, que és la zona de l'Albufera, amb el Cudi, aniran tots els pobles pues, connectats amb la mateixa xarxa.
1: I Ciutadella redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el Pla General. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees, uns 650 manco que els que s'havien projectat inicialment a Cel Camarasa.
2: Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que, recordem, el 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat també el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. A més, també ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre fa 4 mesos ja a la conselleria. Si se supera aquest tràmit, encara hi mancarà, però, un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la planta dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud.
1: I la Serra de Tramuntana compleix enguany 15 anys com a patrimoni mundial per la UNESCO, un reconeixement internacional que valora un territori únic modelat al llarg dels segles per la relació entre les persones i el seu entorn. D'aquí un minut començarà el Jardins del Fàbia, un acte central per commemorar aquesta important fita.
3: L'exgerent de Foment del Turisme, exdirector del Consistori de la Serra de Tramuntana i membre del Consell Internacional de Monuments i Llocs, coneguts amb les sigles ICOMOS, Tomeu Dellà, ha explicat que la serra, al contrari dels jaciments arqueològics, té la categoria de paisatge cultural dins la seva declaració. Això significa que inclou l'activitat lligada al factor humà.
4: Es centra en la presència humana, perquè la serra se va declarar paisatge cultural per aquesta pitjada humana, fent marges, que són uns elements patrimonials increïbles, les conduccions d'aigua, etc., inclús per una finalitat agrícola, no una finalitat estàtica. En aquest cas era pues, el cultiu, bàsicament, dels olivars i el sistema de regadiu de cítrics.
3: El Comitè de Turisme d'ICOMOS ha aprovat un reglament amb 7 principis bàsics de gestió turística. El Consell de Mallorca, segons Dellà, ja l'ha inclòs en el seu projecte de llei de la serra.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Chico, al lío, pide un crédito.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Parlament que s'ha duit a terme avui a baixa fa uns minuts. El pacte amb 150 mesures inclou la incorporació del portaveu de Vox a Andalusia, Manuel Gavirà, com a vicepresident i conseller de Turisme. Així mateix, Vox comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la mesa del Parlament andalús. Són Juanma Moreno Bonilla i Manuel Gavirà.
1: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal, y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
2: Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
3: Són les 7:35. Ara, els esports.
4: Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
3: Bon vespre de nou, Gabi.
5: Bon vespre.
3: El porter del Mallorca, Leo Román, està molt a prop de sortir traspassat.
5: Sí, l'eivissenc està negociant amb el Deportivo de Coruña una vegada que sembla que hi ha acord entre el Mallorca i el club gallec. Si finalment es tanca l'operació, el Mallorca podria ingressar 9 milions d'euros, renovaria el veterà Cuellar i mantindria Lucas Bergström sense descartar el fitxatge d'un altre porter. Precisament, Leo Román, a les darreres hores, ha estat protagonista a un acte a Eivissa, on ha parlat de la seva experiència a la selecció espanyola abans de partir cap al Mundial i del que va suposar per ell el debut en l'absoluta.
6: Pues la verdad que es lo más, sobre todo para mí a nivel personal, pues bueno, es el sueño que tenía desde bien pequeño, era debutar en la selección española. Y bueno, la verdad que tenía ese objetivo ahí en mente, no sabía que iba a ser tan pronto, sobre todo estoy muy contento porque creo que esto puede abrir también las puertas a los chavales de la isla a ver que si te esfuerzas, a pesar de que aquí parece que es un poco más complicado todavía, a ser una isla pequeña, pero que se puede conseguir, que están los medios y cada vez creo que hay más facilidades para poderlo hacer.
5: D'altra banda, Gustavo Siviero deixa la banqueta del Mallorca B. El tècnic argentí, que havia aconseguit l'ascens a segona federació, ha decidit deixar el càrrec per motius personals i professionals sense tenir ofertes de cap club. Pel que fa a l'Eivissa, l'equip blau-cel ha anunciat el seu quart fitxatge. Es tracta d'Ander Yoldi, jugador provinent de l'Osasuna Promeses. Ander Yoldi és un jugador provinent del conjunt navarrès, és extrem, té 25 anys i experiència al Córdoba, on la temporada 24-25 ja va coincidir amb altre dels fitxatges de l'Eivissa, Genaro Rodríguez. El nou jugador blau-cel ha signat per dues temporades. I al Mundial destacam el partit d'avui a partir de les 9 del vespre entre Espanya i Àustria, a partir de 700 de final. Espanya no supera una eliminatòria mundialista, és a dir, no passa més enllà de la fase de grups des de fa 16 anys. Precisament la darrera vegada va ser quan va guanyar el Mundial del 2010 a Sud-àfrica. Què li diu aquest fet al seleccionador Luis de la Fuente? El sentim.
7: ¿Qué me dice? Pues que esta selección está acostumbrada a batir récords y quiere batir también. No batir un récord, esto no es un récord. Pero las malas rachas, esta selección está acostumbrada a superarlas. Estamos decididos, obviamente, nuestro planteamiento es seguir adelante. Veremos luego el partido de mañana, cómo se desarrolla, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra mente solo está, solo, veros de nuevo a vosotros, a los que se parecen tanto a vosotros, en Dallas.
5: El seleccionador, que tan sols té la baixa de Nico Williams, confia en els seus jugadors. L'exigència els ha fet millors, diu.
7: Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. En esa exigencia seguimos creciendo, me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros, y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
5: De matinada també jugaran els partits Portugal-Croàcia a partir de la 1:30 i Suïssa-Algèria a les 5. Recordem que ahir es varen classificar pels vuitens de final els Estats Units, que jugaran contra Bèlgica, que va eliminar Senegal, i Anglaterra, que va superar la República Democràtica del Congo i que s'enfrontarà a Mèxic. Per la mare de tenis, Jaume Munar ha guanyat el britànic Jacob Fearnley a la segona ronda de Wimbledon en 3 sets per 6-4, 7-6 i 6-4. Ahir, el número 1 del món, Jannik Sinner, va batre el rècord històric de victòries italianes en Gran Slam, derrotant Nuno Borges en 3 sets, i Novak Djokovic va guanyar Stefanos Tsitsipas. Avui, al duel espanyol de la jornada, Rafa Jodar ha guanyat Pablo Carreño en 5 sets per 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 i 6-4. Al quadre femení, Sabalenka va eliminar Kessler i també s'han classificat per a la tercera ronda Coco Gauff i Naomi Osaka. En bàsquet, l'Azul Marino, en la plantilla ja tancada, prepara la campanya d'abonats. El club mallorquí prepara el somniat debut a la màxima categoria femenina del bàsquet nacional. L'equip descansa i serà a finals d'agost quan s'encetarà la pretemporada. Però des de les oficines ja escalfen amb una precampanya d'abonats que finalitza el 15 d'agost. El reclam són preus reduïts que pujaran la segona quinzena d'agost i que ara oscil·len entre els 90 euros per l'abonament general i 130 pel familiar. Sentim Jordi Riera, que és el director general del club.
8: Preventa amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no? Per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar en aquesta participació i que ens ajudin a fer que som molts pues, sigui un puesto pues, que hi hagi un gran ambient aquesta temporada. No?
5: També preparen les noves temporades els representants masculins a primera FEB, en el seu cas confeccionant encara les plantilles. D'una banda, l'Estia Menorca ha anunciat la baixa de Pol Molins i l'arribada d'Adam Keival, pivot txec de 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del bàsquet Berno. Pol deixa el club després de 4 temporades i Adam Keival arriba per reforçar. El Fibui Mallorca ha fitxat Garmin Kande, té 27 anys i arriba procedent de la Lega Cantàbria. El pivot congolès de 2'06 té experiència a França, a Burgos i a Cantàbria en el bàsquet espanyol. I no deixem el bàsquet perquè Àlex Abrines prepara la 7a edició del seu campus. L'exjugador mallorquí, retirat just fa un any, continua a prop de les cistelles i ho fa amb el seu campus, en el qual participaran 125 infants. Com cada any, tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de Muro, s'encetarà el pròxim dissabte, dia 4, i s'allargarà fins dia 10. Entre els convidats d'enguany hi haurà el jugador del Barça, Darío Brizuela. Sentim Abrines.
9: Al final són 125 infants, de 130 que podem ficar com a màxim, però bueno, són més infants que s'han passat, o sigui que en relació a això doncs, estem molt contents, no? Perquè al final és el primer any com a exjugador, que tampoc sabia molt bé quina rebuda tindria el campus i la veritat és que no hem notat cap diferència amb altres anys. No? I bueno, moltes ganes de que comenci.
5: I acabam amb dos apunts. En motociclisme ja coneixem la nova escuderia de Joan Mir. Després de 4 anys a Honda, el pilot mallorquí competirà amb Gresini l'any que ve. L'escuderia, satèl·lit de Ducati, ho ha anunciat avui. Mir firma 2 temporades i l'any que ve compartirà equip amb Dani Olgado. I en pàdel, Gemma Triay i Delfí Brea guanyen els 700 de final del Premier Pàdel de Bordeus a França. La menorquina i l'argentina superen a la parella espanyola formada per Beatriz Caldera i Carmen Goenaga per un doble 6-3.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Una vintena d'alumnes han rebut avui un reconeixement pels seus bons resultats a les proves d'accés a la universitat durant aquest curs. La millor nota de les Balears ha estat la de la menorquina Teresa Comelles, amb un 9,87 sobre 10. Durant el seu discurs en el Consolat de la Mà, la jove ha destacat el valor de poder estudiar en català a l'ensenyament públic. Laura Marcos en té més detalls.
1: Teresa Comelles estudiarà física i matemàtiques a Cantàbria. Com ella, de 9 alumnes més han estat reconeguts pel govern i guardonats amb dos llibres, un de l'escriptora Carme Riera i un altre de poesia de Josep Maria Llompart. En total, 20 joves, 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, un de Formentera i 4 de Menorca. Tots podran, a més, optar als premis per als estudiants amb les millors notes d'accés a la universitat d'aquest curs, dotats amb 600 euros cadascun. La primera alumna de les Illes d'enguany ha agraït així poder estudiar en català.
2: Perquè tot el que he hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí. A més, jo, a més sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, he lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
1: Emocionada, la mare de la jove assegura que no l'han sorprès els resultats acadèmics de la seva filla, ja que diu ella sempre ha gaudit aprenent.
3: No li ha costat gens perquè ella sempre ha destacat sense cap esforç perquè realment ha estudiat ara aquest darrer any.
1: Els alumnes reconeguts enguany coincideixen que no hi ha cap secret per aconseguir uns bons resultats i que la clau és esforç, constància i disciplina. Carlos Fuentes ha tret la millor nota a Mallorca amb un 9,76. Afirma que durant els dies previs als exàmens va desinstal·lar totes les xarxes socials. Estudiarà Dret i Relacions Internacionals a Madrid.
4: Los días de selectividad yo fácilmente me podía pasar 10 horas. A ver, no quiero exagerar. No estaba sentado literalmente mirando el libro 10 horas, sino que dava moltes voltes, repitiendo i yendo a molestar a mi madre.
1: També Sofia Cardona, la millor nota d'Eivissa amb un 9,5, afirma que ha planificat molt bé l'estudi i que ha eliminat les xarxes per evitar distraccions. Ha triat estudiar el doble grau d'Història i Relacions Internacionals a Sevilla.
5: Bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir, que no sempre s'acomplien, però...
1: La presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat els alumnes per ser un exemple d'excel·lència i ha convidat els que estudiaran fora de les illes a tornar-hi en un futur.
6: Estudiau allà on vos faci més il·lusió. Confiam, això sí, que tot aquest talent acabi retornant a les nostres illes.
1: Entre els estudis universitaris triats pels alumnes de les illes amb millors notes a les proves d'accés a la universitat, trobem també filosofia, enginyeria aeronàutica i medicina, entre d'altres.
7: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Formentera demana que es regularitzin amb urgència els pagaments pendents a l'empresa Autocar Espaià per tal d'evitar qualsevol afectació al servei. És una de les proposicions tractades avui en el ple, que té el suport de tots els consellers de l'oposició. Regina Mallans.
8: La continuïtat del servei d'autobús a Formentera perilla. L'empresa concessionària Autocar Espaià es troba en una situació econòmica crítica. Sentim el conseller no escrit, Llorenç Còrdova.
9: Derivades de pagaments i compensacions pendents, fins al punt que aquesta situació podria afectar nòmines, proveïdors, combustible i, en definitiva, la continuïtat ordinària de servei.
8: L'equip de govern assegura que els expedients estan resolts i que es troben a esperes de rebre la partida corresponent per abonar la gratuïtat del servei, corresponent al 2025 i 2026. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
10: Aquestes compensacions reclamades han estat valorades, han estat estudiades, han estat resoltes.
8: L'oposició critica la gestió feta per part de Sa Unió. Sentim el conseller de Gent per Formentera, Rafa González, i a la consellera socialista, Anna Juan.
11: El Consell de Formentera, amb sessions decisions, ha fet que dia 2 de juliol de 2026 l'empresa concessionària ha hagut que sofrir quasi tots els gastos de l'any, la gran majoria de gastos de l'any, però no té ingressos a dia d'avui.
12: El Consell Insular de Formentera té recursos com perquè l'empresa concessionària no tinga que estar esperant que el govern faci la seva feina.
8: La proposició presentada pel conseller no escrit Llorenç Còrdova recull diferents punts.
9: Proposa que el Consell tramiti i aboni amb urgència les quantitats pendents que corresponguen i que, si és necessari, adopti mesures transitòries com pagaments a compte.
8: Ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els consellers de l'oposició i l'abstenció de l'equip de govern.
0: L'Ibavi construirà 28 habitatges del port de Pollença. Ho faran amb un sol cedit per l'Ajuntament i es destinaran a lloguer per als residents del municipi.
13: El solar està ubicat a la urbanització de Cotmar del Port. L'Ibavi durà a terme la primera promoció d'habitatge públic al municipi des de l'any 2007. Seran 28 habitatges destinats a lloguer i del qual se'n podran beneficiar les persones que faci un mínim de 10 anys consecutius que resideixin al municipi. A Pollença, l'oferta d'habitatge també és escassa, n'hi ha poca i molts no se la poden permetre. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
14: Hablamos de vivienda para gente de aquí. Esos 10 años de residencia, 10 años de residencia está precisamente destinada para esto. Y es lo que queremos, es una de las bases también, uno de los ejes esenciales de este plan de choque, ¿no? Habitatge per gent d'aquí y es, insisto, uno de los puntos capitales que vamos a defender desde el primer hasta el último día.
0: Més per Mallorca reclama que l'Estat transfereixi a les illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels 3 centres penitenciaris de l'arxipèlag.
13: Avui els diputats Lluís Apesteguía al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les illes han de poder gestionar directament aquests serveis i, en el cas de la justícia, reclamen que el traspàs vagi acompanyat dels recursos necessaris per corregir el dèficit històric de finançament i de personal que, segons denuncien, arrossega aquest servei.
15: Les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenim les competències en justícia.
16: Una justícia que no arriba, que arriba tard, no té mitjans adequats, és un mal servei públic.
0: I un darrer apunt polític és la notícia del dia en aquestes hores. A Andalusia, Juanma Moreno ha estat investit com a cap de l'executiu andalús de la 13a legislatura gràcies a l'acord que el Partit Popular ha tancat amb vots.
13: Ha estat en segona votació durant el ple del Parlament que s'ha duit a terme avui hora baixa. El pacte amb 150 mesures inclou la incorporació del portaveu de Vox Andalusia, Manuel Gavira, com a vicepresident i conseller de Turisme. Mateix, Vox comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la mesa del Parlament andalús. Són Juanma Moreno Bonilla i Manuel Gavira.
17: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
18: Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
7: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La directora de la Guàrdia Civil i el DAO del cos han estat imputats en el cas Leire Diez, que investiga presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per boicotejar investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern de l'Estat.
13: Mercedes González i Manuel Llamas estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els ha citat a declarar el proper 16 de juliol.
0: Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que el ministre Fernando Grande Marlaska manté la confiança en tots dos, tot i la imputació, i que continuaran exercint les seves funcions com fins ara.
13: En canvi, el PP demana la dimissió immediata de Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil i el DAO. Són la popular Cuca Gamarra i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
19: Pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
20: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado. Y vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: L'Audiència Nacional ha condemnat a l'exconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid i exbatle de Valdemoro, Francisco Granados, a 2 anys i mig de presó per delictes de frau continuat i prevaricació en el marc del cas Púnica.
13: Això per afavorir una empresa d'esdeveniment, Waiter Music, en l'adjudicació de contractes públics entre el 2007 i el 2014.
0: I l'Agència Tributària es personarà en la investigació sobre les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
13: El jutge José Luis Calama havia ofert a Hisenda de personar-se en la causa com a potencial perjudicada per un possible delicte de contraband i contra Hisenda Pública. Consisteix en un lot de prop de 80 joies de luxe localitzades per la Policia Nacional en una caixa forta a l'oficina de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid i que estan valorades en 1,3 milions d'euros.
0: I el jutjat de Madrid ha arxivat la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per difondre la identitat de 2 periodistes en un xat.
13: Es tracta de 2 informadors del País que investigaven el cas de frau fiscal d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
0: Un tribunal de França ha absolt aquest dijous a l'antic cap d'ETA, Josu Ternera, dels delictes de pertinença a la banda terrorista entre 2002 i 2005.
13: Aquesta decisió obri la porta al seu possible lliurament. Espanya està reclamat per l'Audiència Nacional per l'atemptat contra la Casa Quarter de Saragossa l'any 1987, en què varen morir 11 persones.
0: I 8 dies després dels 2 terratrèmols que varen setgejar Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre les runes d'un dels edificis de la Guaira. Això quan el país viu el primer dels 7 dies de dol nacional per les víctimes del terratrèmol. El darrer balanç és de 2.300 morts i més d'11.000 ferits.
7: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El festival EIMA, de creació contemporània, pensament crític, mediació cultural i comunitat, es torna a posar en funcionament a partir de demà i fins dia 11. Una 11a edició que serà Sandra Martínez.
21: S'escampa del Terròs de Santa Maria per entrar també als carrers, les porxades i les cotxeries i amplia el seu desplegament fins a 2 espais de gran valor patrimonial i paisatgístic, el bosc de la comuna de Lloret i el jaciment arqueològic de Sant Fornès, a Montuïri. Allà s'hi faran espectacles especials pensats per a aquestes zones. Maria Antònia Oliver, ànima del festival, ens fa una espipellada de la proposta, per exemple, de Lloret.
22: Un espectacle d'un coreògraf de Mali molt especial, molt poètic, però també molt meditatiu, molt especial amb el tempo, res que no us imagineu dansa africana, perquè no ho és. Faim una part del nostre espectacle que hem fet amb els homes, que m'apel Jordi, una dona que balla amb els arbres, que és molt curiosa.
21: Arriscar és necessari, afirma Oliver, la creació sense risc no existeix i per això la programació de l'EIMA mescla dansa contemporània, performance, música, cinema expandit i pràctiques, site específic, amb una certa implicació i és el que espera també el públic d'aquest festival.
22: Nosaltres tenim un públic que confia en el que nosaltres anem a presentar. I això és molt d'agrair. I això què significa? Que no tot sempre és meravellós i fantàstic i benèvol, sinó que hi ha llenguatges que són molt arriscats i que necessiten d'una atenció i d'una escolta extra especial.
21: Enguany el festival oferirà 20 de propostes, 11 de les quals de les Balears, 4 estatals i 4 més d'internacionals, a banda d'unes jornades professionals.

0: Estamos a puntito de llegar, tenemos una fiesta que mostraros y muchísimas ganas y mucho amor.
1: És la crida de la Mari de Chambao avui al programa El Dia d'aquesta Casa fent una convidada al concert que tindrà lloc dia 9 de juliol al Festival El Jardí al Recinte del Mallorca Live de Calvià.
2: Chambao celebra 25 anys de trajectòria amb una gira molt especial i un disc commemoratiu ple de col·laboracions amb algun dels artistes més importants de la música espanyola.

La seva veu delicada canta el dolor, els dimonis, els arrels i a la vida. I aquest dijous, avui, fidel a una cita que ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu mallorquí, Valeria Castro torna a l'illa. D'aquí una hora i mitja, a Truiteta, en un concert amb tota la seva banda. Demà passat dissabte cantarà amb un format més íntim a la Torre de Canyamel, a Cap de Pere.

0: Són les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dijous 2 de juliol, en què s'ha fet pública la xifra d'immigrants que volen regular la seva situació administrativa. Més de 34.000. Són més de 27.000 per arrelament, 2.600 per asil i 6.000 demandes de menors acompanyats.
1: Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, però d'1.200.000. Per nacionalitats, els ciutadans colombians són els qui més peticions han presentat a les illes, seguit dels marroquins i els paraguaians. La vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, està molt crítica en com ha fet aquest procés l'executiu de Pedro Sánchez.
2: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica, i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
0: Ara l'executiu li preocupa si hi ha previsió de futur. Què passa amb els serveis socials?
1: Una observació que ja fa avui el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, a totes les administracions.
3: Tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos. Hay que redimensionarlos a la población que tiene el país.
0: Eivissa revisarà cada 3 mesos l'enviament de FEMS a Mallorca.
1: El Consell d'Eivissa preveu traslladar entre 3.600 tones de residus anualment des de Canaputxa a Sonreus. Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució Pitiusa diu que és imminent. El president del Consell, Vicent Marí, ha explicat que els FEMS s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties.
4: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot, per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
0: El veïnat de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. L'Ajuntament ha informat que a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta pel consum humà fins a nou avís.
1: La incidència arriba només un mes després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. Vial Ferragut és el batle de Sa Pobla.
5: Hem de seguir fent feina per garantir al màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De totes maneres, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar molts amb alta.
0: Els joiers artesans de Menorca reclamen una fórmula que garanteixi la qualitat de les seves peces sense el risc de fer-les malbé.
1: Han demanat al govern que elimini l'obligació de punxar determinades peces de metalls preciosos. El motiu és que hi ha peces que són molt fràgils o massa petites i aquest punxonat pot alterar l'estètica o el seu valor. La joiera Núria Deià explica que la millor forma per evitar aquest problema és que la Direcció General d'Indústria aprovi una etiqueta unificada.
6: El que demanem és que, clar, hi ha peces que són úniques, que es poden fer malbé amb un cop, perquè s'ha de fer amb un cop de martell, peces massa petites perquè hi capi, i hi ha l'opció que hi hagi unes etiquetes homologades que també es puguin posar en lloc de picar les peces.
0: I en política estatal, recordar que Juanma Moreno acaba de ser investit cap de l'executiu andalús per tercera vegada. Arribem així a les 8:04. Les notícies tornen a les 9. Ara, xiu-xiu.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Muchas gracias.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Sé que una es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Controller is gonna go for landing. Retro. Go, line up. Go, line up. Go, line up.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.